0: Sempre es diu que quan hi ha època de canvis, doncs no tothom en surt igual de beneficiat o igual de perjudicat. I cal saber, no?, les especificacions de per què cada canvi doncs afecta més a una gent que un altre, en les revolucions industrials, revolucions socials, i en aquest cas, doncs les que tenen que veure amb en l'economia. I és que hi ha uns estudis, unes recerques fetes per la Universitat de Barcelona i per el nostre convidat, que ens reflexen situacions de qui pot sortir més perjudicat davant de aspectes com, per exemple, la globalització. I és que avui volem parlar amb el professor Sergi Basco de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Sergi, per passar pel programa.
1: A vosaltres.
0: En aquest cas, aquests estudis que heu estat fent, que és una recerca que porta molt de temps, com sempre, s'ha de coordinar amb diverses universitats, perquè si no és com impossible això, no poder fer-ho, sí. Fer uns estudis tan grans, però que venen a reflexar, i ara ens expliques, que hi ha uns determinats tipus de treballadors que fins ara anem a dir que podrien ser dels que a priori estaven més tranquils, com si diguéssim, que ara potser són més vulnerables del que ens podíem imaginar, oi, Sergi?
1: Sí, exacte. Sí, normalment són com dues coses diferents, no? O sigui, per un costat diem, s'entendim a pensar que és si estàs en una indústria equivocada, sortiràs perjudicat o beneficiat.
0: Clar.
1: I aquí on anem és on tu molt bé dius, és que fins i tot a dintre de la indústria, ser un treballador qualificat no té per què ser bo. Uh-huh. De fet, pot ser dolent.
0: Uh-huh. Perdona, Sergi, quan deies això d'unes indústries, per entendre'ns, perquè tots ens fem la idea, és, per exemple, dius, mira, és que vostè es dedicava a fer carrets de fotografia, no?, i ara tot passa a ser digital. Bueno, doncs tota la gent en aquell sector pot tenir un problema. Ara no, ara és o sigui, no depèn del que facis, sinó de la teva especialització, possiblement, no?
1: Exacte, o sigui, per exemple, pensem en els aranzels de Trump, sí, que es pot posar al sector de l'automòbil.
0: Uh-huh.
1: Doncs tu podries pensar que si tu ets un enginyer i estàs qualificat, doncs estaràs protegit. Doncs aniria al revés, perquè tu ets un enginyer molt qualificat i molt especialitzat en el sector de l'automòbil. Si el sector de l'automòbil va malament, et costarà molt trobar una altra feina.
0: Clar.
1: I aquí és una mica on tenim, no? O sigui, comparem, per exemple, un treballador qualificat,
0: sí,
1: versus una persona que sigui una secretària, una persona de l'administració.
0: Uh-huh.
1: Una persona de l'administració doncs estarà molt menys perjudicada que una persona que tingui uns coneixements molt específics i molt qualificats.
0: Diguem que dins d'aquella empresa, per exemple, aquest lloc de secretari i de secretària, pot tenir més alternatives a l'hora de dir, mira, traiem d'aquest departament, et fiquem aquest altre, o et movem d'aquesta planta a aquesta altra, mentre que aquest treballador especialitzat davant de la globalització i de determinada competència, clar, estava qualificat per una cosa. Si aquella cosa no la pot fer, deixa de

0: està qualificat per un altre, no?
1: Sí, exacte. De fet, el treball és sobre els efectes de la importació de la Xina, que és on tenim les dades.
0: Sí.
1: I pensaria d'això en el sector del tèxtil, que és on es van importar més de la Xina. Per tant, si jo soc del sector del tèxtil, abans ho fèiem aquí a Terrassa o a Sabadell, no? I ara ho fem tot de la Xina, ho comprem tot de la Xina.
0: Clar.
1: Què passa a la persona que treballava a la fàbrica de Sabadell? Si és molt especialitzada al sector del tèxtil, no trobarà una altra feina de tèxtil. Clar. En canvi, si ets una persona, com dèiem, que de l'administració, doncs pots anar a una altra indústria, que no sigui del tèxtil, però amb la mateixa feina.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, no, tu no cobraràs gaire menys, perquè seràs fent la teva feina de secretaria, però en una altra empresa.
0: Mm-hmm. Clar, això ho heu anat veient a través de molts casos dels últims anys. Veia que l'estudi s'ha englobat en el sector més o menys entre el 93 i el 2000 i el 2015. I clar, això reflexa de que, clar, si per exemple estem dient, no? Aquest cas que ens explicaves, no? Del tèxtil, etc. Clar, si tu dius, mira, és que pot ser que tu estàs molt especialitzat, però la teva empresa, pel que sigui, perquè s'ha equivocat en les decisions o perquè s'ha quedat sense estoc o pel que sigui, doncs li ha anat malament i tu t'has de buscar la vida. Bueno, però, clar, et podies buscar la competència que seguia estant, doncs, a Sabadell, Terrassa, on fos, no? Clar, aquí quan tota la, anem a dir, la competència, doncs, està a Xina, per exemple, clar, no t'aniràs a Xina, per entendre'ns, no? És a dir, que ho tens molt complicat per reciclar-te, no? Dins de la teva especialització, oi?
1: Sí, i això és una de les coses que no fa 20 anys deia, no, si ets un treballador qualificat no has de patir per la competència de que vindrà de la Xina o d'altres llocs. I això és una cosa que estem veient que no, que és al revés, no? Necessitem, com les feines més qualificades poden ser que estan més en perill, i això és un risc. I de fet també ho veiem amb això que de moure't, no? Que és molt més fàcil la gent moure's a indústria que moure's de feina.
0: Fixa't.
1: Perquè, clar, si sóc molt especialitzat, ara no em convertiré d'avui per demà d'un especialista en clar. Tèxtil en un especialista informàtic, no? No és fàcil. En sí. canvi, canviar-me de feina de secretari a la indústria tèxtil, a la indústria de informàtica, és fàcil de fer. Mm-hmm. No he de fer res.
0: Mm-hmm.
1: I d'aquí venen les pèrdues. Perquè, clar, la gent moure's d'indústria és fàcil, però moure's d'ocupació és molt difícil.
0: Clar, i aquí és on el problema de que la persona, i tornem a juntar-ho amb d'altres factors socioeconòmics, que, Sergi, que són complexes, no? Davant, per exemple, el jovent a l'hora de dir, no, tu especialitza, fes-te molt bon una cosa, que així el que deies, no? Que tindràs feina tota la vida. Clar, ara tot això que està succeint és que si ajuntem que estem davant d'una revolució que també ve pels temes de la intel·ligència artificial. Clar, les grans revolucions sempre havien afectat el treballador menys qualificat, no? Que és el que pues, allò que feien, el que cuidava cavalls, no? De cop i volta doncs, s'havia de fer mecànic, no? Perquè ja la gent es movia amb altres transports. Però és que ara aquesta gent que era molt especialitzada superarà també molta feina, perquè hi ha molt sector que s'està substituint per la IA. Clar, la IA i la globalització són com dos atacs molt grans, no? Aquest tipus de perfils.
1: Sí, i de fet, en un treball anterior havíem documentat això, no? Parlàvem de les dues globalitzacions, això era abans de la
0: sí,
1: IA.
0: Sí, sí.
1: I
0: dèiem... Sí, sobretot perquè l'estudi està més basat entre el 93 i 2015, on ja hi havia començat a haver Big Data, però no hi havia l'explosió aquesta, sí. Per tant, és comprensible, clar, clar.
1: Sí, aquí era només sobre la Xina, no? Però i millor, abans de la Xina podies pensar el que li passava als anys 80 i 90, on els treballadors que perdien la feina eren els menys qualificats. Mm-hmm. I a partir dels 90-2000 també hi ha el tema de la robotització, no? Mm-hmm. Que les feines que ara els passen a fer robots, que tampoc eren de baixa qualificació, ja era més de feina intermitja.
0: Clar.
1: I amb la de la Xina ho acabem de desmuntar-ho, perquè és, fins i tot, la mateixa indústria hi ha molta dispersió entre els treballadors. Per tant, has d'anar... Sí, estic d'acord que què li diem als nostres fills, no?
0: Amb
1: què s'han d'educar.
0: Exacte.
1: És difícil, no? O sigui, és el que difícil. És que haurien de ser una cosa com generalitzada.
0: Molt versàtils, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que tinguin molts coneixements que siguin associatius, no? Que es puguin anar cap una banda o cap una altra, que tinguin molta cintura, com sigui. Sempre, clar, jo, per exemple, els que ja tenim...

0: llegir una edat, doncs allò pensàvem. I hi havia qui deia, no, tu estudia idiomes que això sempre anirà bé. Carai, sí, escolta, va molt bé tenir idiomes, però és que ara et poses un pinganillo, un perdó, i ja et tradueix en temps real. Per tant, ojo peligro, és que és molt difícil, no? Ara s'entén que els joves tinguin aquesta dificultat, però aquest seria un bon mecanisme, no, Sergi? El de, sí, el de buscar aquests coneixements que siguin més transversals, que et facin poder estar a nivell en més d'un sector o en més d'un tipus de feina, oi?
1: Sí, de fet, als Estats Units tenen una cosa que es diu diccionari de tasques,
0: sí,
1: i per cada feina li donen com tres valors. Un valor rutinari, de quan important és la cosa rutinària de la feina,
0: sí,
1: quina part és la manual i quina part és l'abstracta.
0: Que bona, aquesta.
1: I el que sí que s'ha vist és que en els anys, això és 2000, les feines més rutinàries són les que s'han perdut més, ja sigui per la Xina, ja sigui per als robots. Per tant, i sembla que les feines que són més segures són les que necessiten una part més important de coses abstractes. Abstractes vol dir haver de raonar, relacionar coses que són les més complicades. Però les feines més abstractes tampoc són les feines més qualificades.
0: Clar.
1: O sigui, de feines abstractes o que siguin més rutinàries, hi ha feines molt especialitzades, com un metge, un cirurgià, que ha d'associar, no? Si ha d'anar a fer l'operació o ha de relacionar-ho, és difícil. I també a l'altra part de l'àmbit educatiu, com els taxistes. L'Elon Musk està intentant tenir cotxes que vagin sols, sí, i s'ha costat molt, no?
0: Sí.
1: I és perquè no és una cosa tan rutinària com tenir un GPS i un ordinador i és ja parar, no? És cada cotxe del costat, cada semàfor,
0: sí,
1: no és tan fàcil d'automatitzar.
0: Són massa situacions imprevisibles, no?
1: Exacte.
0: I aquesta imprevisibilitat, diguem-ne, és el que tu guanyes amb l'experiència i amb la intuïció, fins i tot, també, no? Perquè l'experiència sí que es pot implementar amb molta, molta, molta intel·ligència artificial que va acumulant milions de casos, no? Fins i tot més dels que a lo millor aquell taxista, per exemple, ha tingut. Però sí que tindrà com una intuïció, no? Com un sentit comú, com una cosa difícilment programable, no?, que el farà prendre la decisió correcta en un moment difícil, oi?
1: Sí, i de fet ara el ChatGPT i totes aquestes IA, de moment el que està fent són feines més rutinàries, no? O sigui, que estan prenent la feina, serien com els advocats de baixa qualificació,
0: sí,
1: que
0: havien, sí,
1: de preparar,
0: sí,
1: un cas.
0: Clar.
1: Això pot fer-ho el ChatGPT. Però hi ha les feines, haver d'anar davant d'un jutge i raonar per què tu tens la raó, encara costarà que el ChatGPT faci aquest tipus de feina, no?
0: Clar, això, Sergi, des d'un punt de vista de tipologia de professió, a dia d'avui, perquè aquí anem a una velocitat que demà t'hem de tornar a trucar perquè ens tornis a explicar com ha canviat, perquè això va molt ràpid ara. Però a dia d'avui, possiblement, d'això que ens estàs dient, seria que el que està més afectat és allò que abans seria, doncs, l'aprenent, no? O el becari, o aquella persona que està començant, que fa les tasques més rutinàries per després anar creixent dins de l'empresa, no?
1: Sí.
0: Però, clar, si ja dificultem aquest camí, ostres, hi ha un salt important, no?, a l'hora de dir, mira, no, començo a treballar de senior manager. Home, serà complicat, això és molt complex, eh?
1: Sí, no, estic d'acord que no és evident de fer aquests passos, no?, de becari.
0: Sí.
1: La feina de becari no existeix, que no podes començar de nou a ser un manager, no? Sí, és no està clar com aquesta transició, com s'haurà de fer.
0: Aquí et volia preguntar, sobretot dels estudis, que heu estat liderant i que heu estat, i que ara presenteu les conclusions. Aquí hi ha un concepte que a mi em venia al cap i que m'agradaria que ens puguis donar la teva visió, que és que durant molts anys, i clar, jo suposo que aquest període en el que s'ha fet la investigació és on més s'ha accentuat, és com que se li van veure només virtuts, no?, a l'externalització del procés productiu, no?, en molts casos, és a dir, doncs mira, ja no només la mà d'obra, sinó que més el local i l'estoc, no?, ens és molt més barat tenir-lo, doncs, a la Xina que no tenir-lo aquí a Europa, per exemple. Però, clar, casos com el de la pandèmia, que també l'estudi, clar, queda previ, va deixar clar que davant de situacions difícils, haver-ho externalitzat tot és un risc molt gran, no?
1: Sí, aquí hi ha com dues coses, no? Una és que sí que ja se sabia que el comerç internacional té aquest aspecte negatiu,

0: que és que va haver treballadors que hi surten perdent. Això no és, no és nou. Hi ha un teorema de fa 50 anys que ja estopa el Samuelson, ja van dir-ho fa molt temps, que això passaria, no?
1: Fixa't.
0: Per tant, sí, sí que el que sabem a la teoria és que el país està millor amb comerç que sense, passa que hi haurà aquestes diferències entre tipus de treballadors. I això que un govern podria posar un impost als que surten més beneficiats i subvencionar els que surten més perjudicats i tots sortirien guanyant amb el comerç. Això és així. A la pràctica no es produeix mai, és a dir, no veiem aquests impostos a la gent que surt més beneficiada.
1: Clar.
0: I subvencions, però seria factible. I el que sí que s'ha de fer és que els treballadors intentin i hagin ajudes perquè es posicionin amb les indústries on el país tingui el que es diu avantatge comparativa. No? Si amb els taxis no són bons, però són bons fent ordinadors, doncs ajudar la gent a que transicioni d'un lloc a l'altre.
1: Està molt ben explicat això, i per això també hi ha tanta ajuda també des d'Europa, no? Dels fons Next Generation, per exemple, no? D'intentar doncs potenciar, no? No m'agrada lo de reinventar-se, sinó readaptar-se, no? O anar seguint nous camins, que són coses importantíssimes. Tenim molts canvis per endavant, i com sempre és bo que els professionals, que els investigadors com en Sergi, doncs ens puguin posar dades, no? Puguin donar el que ens pot donar una sensació o una intuïció, doncs que ho reflexem en dades, perquè llavors és la forma de que ho puguem demostrar i que puguem, sobretot, no? Prendre accions, no? Com ens estava explicant de què caldria ajudar, perquè clar, si al final tot ho confiem a les grans aquestes empreses, no? Com pot ser, doncs, bueno, els que estaven el dia de la presentació de Donald Trump, no? Com poden ser els Facebooks, els Metas, els de Elon Musk i tots aquests, doncs clar, si aquests són els que menys impostos paguen a casa nostra quan venen i més sectors s'enduen, doncs caldrà estar molt, molt atent i veure com podem, doncs això, no? Donar viabilitat a aquests professionals especialitzats i que tenen el seu coneixement, la seva experiència, i que no es quedin doncs en el vacío, que seria molt preocupant, ja no només per les persones, que és important, sinó també per l'economia, oi, Sergi? És a dir, a nivell global, això també afecta molt.
0: Sí, no? El que, de nou, sabem que el comerç és positiu, però volem que sigui un comerç que beneficia a tothom, no?
1: Exacte.
0: I això tècnicament és factible. És més una voluntat més política que o sigui, hauries d'entrevistar un polític més que un economista per fer això possible, perquè els números hi són, no? Aquestes grans companyies han fet molts beneficis gràcies al comerç, per tant no costaria en principi tant que taxar aquesta gent, no? I que la resta dels que hi perden el treball, doncs que no hi perdessin tant. I són números importants. Aquí veiem en les dades que tenim que és un 20% anual del sou que espera any a any. O sigui, entre una ocupació que no sigui massa afectada per la Xina, en aquest cas, sí, a una que ho està molt afectada,
1: sí,
0: la diferència és un 20% del sou anual.
1: És molt.
0: O sigui, que és molt. O sigui, cada any perden, si pensem un salari mínim de 30.000 euros, serien com 6.000 euros cada any i perden els que estan aquí. Són molts diners. I sí, és a nou, va malament per l'economia, perquè el que voldria és que aquests diners, en lloc de ser els més rics, que no consumeixen gaire, se'n vagin als més pobres, que són els que consumeixen i produeixen més, al final.
1: El que hauria de ser la mitjà, no? L'economia mitjana, no? El ciutadà més global, el que hauria de ser més percentatge de la gent, no? Que al final seria sumar molt, no? D'aquesta gent, i que això és importantíssim. Doncs, Sergi Vasco, el que haurem de fer és que quan entrevistem aquests polítics que els hi demanem coses, també hi siguis, perquè així ens ajudes una mica, perquè necessitem els economistes, perquè ens expliqueu i poseu dades allò que és necessari que se'n parli. Sempre aquí tindrem molta curiositat per tots els estudis i informes que feu. Fins la propera, que vagi molt bé.
0: Fins la propera, merci, adéu.

València, març del 1997. Els focus il·luminen el plató de Canal 9, la televisió pública valenciana, mentre Xabel Iglesias, filla del famós cantant Julio Iglesias, s'asseu davant un grup de periodistes amb cara de famolencs. El programa Tòmbola acaba de néixer i el seu objectiu és tan clar com controvertit: explorar les entranyes més ocultes de la vida de les celebritats.

0: El presentador Ximo Rovira, amb el seu somriure afable, no podia imaginar que aquest seria l'inici d'una era televisiva que redefiniria el concepte de Crònica Rosa a Espanya. Al seu voltant, quatre periodistes habituals: Jesús Mariñas, Carmele Marchante, Lídia Lozano i Ángel Antonio Herrera, esperen amb una actitud que oscil·la entre la curiositat morbosa i l'ansietat professional. El convidat d'aquell primer episodi, Xabel Iglesias, de seguida es va adonar que Tòmbola no era el típic talk show de xafarderies suaus.
1: I ho farem amb els millors i principals protagonistes, com per exemple Carmen Martínez Bordiú, Sofía Mazagatos, Jorge Juste, Marlene Moró, Carmen Ordóñez, Antonia Delate, i com no també, amics, contarem amb els primers espases, amb les primeres plomes del paper cuché. És un gust també presentar-los a Javier de Montini. Javier.
2: Bueno, buenas noches.
1: També està amb vosaltres Lídia Lozano.
3: Buenas noches.
1: Carmele Marchante.
4: Buenas noches.
1: Jesús Mariñas.
5: Buenas nit.
1: I Paloma Barrientos.
6: Buenas noches.
0: Quan la filla de Julio Iglesias s'adona de la intensitat de les preguntes, no pot evitar una reacció impulsiva. A mitja entrevista s'aixeca i se'n va del plató. Un inici de programa que no només va marcar el seu adeu a Tòmbola, sinó que va posar en marxa una roda imparable de controvèrsies i escàndols que farien del programa un fenomen televisiu.
7: Os lo pido de nuevo. Pero vamos a ver. Necesito continuar el programa. Dama,
8: no. No se vendió nada.
7: Carmele, Paloma.
8: Es que no,
9: pero que lo reconozcas, me parece muy bien que lo haga, pero que no diga que nos inventamos.
7: Lo único
9: que...
7: Solamente
8: a esa niña echar de la finca de su entonces marido o prometido Ricardo Bofill al abuelo de Ricardito Bofill para vender una entrevista en la finca de Lampurdán. Esta niña, ¿cómo puede decir?
7: El programa funciona de una manera. Yo soy el conductor.
8: Es una ofensa contra los periodistas.
7: Y ahora es el momento de una entrevista.
8: Nosotros ganamos la vida trabajando. Esta señora que no hace nada, que la han echado de la televisión, que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada de su vida, que nos está Estamos aburriendo como unas monas, que nos estamos riendo.
7: Carmele. Carmele.
8: Es que es esquizofrénica.
7: Pero bueno, no podemos. Es imposible. Déjame hablar un segundo.
9: Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad.
0: Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza. La frase de Xabel va ser l'inici de la transformació de Tòmbola en el paradigma de la telebasura a Espanya. Els periodistes, amb un estil cada cop més agressiu, es van llançar sobre qualsevol figura pública que se'ls posés al davant, buscant un moment d'afablesa o una guspira de controvèrsia. Així va començar una revolució televisiva que no deixaria indiferent a ningú. El format de Tòmbola era senzill, però innovador. Una roda de periodistes especialitzats en la Crònica Rosa, acompanyats de famosos que s'asseien davant d'ells per ser sotmesos a un interrogatori implacable. La presentació de Rovira, que va confessar en una ocasió que no tenia ni idea de qui era qui al món de les celebritats, afegia un toc de desconcertant innocència al programa. La seva innocència, però, no va impedir que es convertís en el focus d'un intens debat mediàtic i polític. En els primers mesos de vida del programa, la relació entre el públic i els famosos es va transformar. Tòmbola no només va fer escandalosa la vida dels convidats, sinó que també va començar a generar grans audiències. En els seus inicis, el programa va aconseguir una quota de pantalla del 27% a Telemadrid i un 20% a Canal Sur. A pesar de les crítiques d'alguns sectors que consideraven que el programa era una degradació de la televisió pública, la popularitat de Tòmbola era innegable. El format va començar a ser emulat per altres cadenes privades com Telecinco i Antena 3, amb programes com Salsa Rosa, Dolce Vita o Sálvame. La fórmula va demostrar ser un rotund èxit, establint un precedent en el món de la televisió del cor. La notorietat de Tòmbola no només es basava en la seva capacitat per atraure audiència, sinó també en els seus escàndols constants. El programa no va trigar a provocar altercats que traspassaven la pantalla. Un dels incidents més recordats va ser quan Pocholo Martínez Bordiú va llançar un got d'aigua a Carmele Marchante després d'una acusació de tràfic de drogues. Aquest tipus de comportament no només mostrava la violència verbal del programa, sinó també la seva influència en l'augment de la violència física en els mitjans.
8: Él entregó una cosa en mano y se le dieron 10.000 pesetas. Hace mes y medio tú llegaste con un BMW rojo al Café de París que está en Malasaña de Madrid.
2: Mira, te voy a decir una cosa.
8: No, claro.
2: Mira, yo voy a decir dos cosas. La primera, te he dicho que no soy traficante ni nunca lo he hecho. La segunda, te voy a tirar este agua. Sí, porque yo no soy traficante ni no he sido nunca.
7: Sí.
0: L'aparició de Tómbola va coincidir amb un període en què la televisió pública estava sota un intens escrutini. Els representants de l'oposició política es van oposar fermament al programa, considerant-lo una despesa pública innecessària i una manifestació de vilesa i baixesa moral. En aquest ambient polític, la polèmica va ser inevitable. Els escàndols van continuar amb l'episodi de Bàrbara Rey, en què la vedet havia d'aparèixer al programa per parlar sobre un robatori recent, però va ser retirada de l'emissió en última instància. La decisió de cancel·lar la seva entrevista va venir envoltada de misteri, afegint una capa addicional de controvèrsia al ja turbulent món de Tómbola. Un altre dels passatges que tothom recordarà va ser el pas de Rocío Carrasco pel programa.
3: En las plazas de Madrid hacías cosas
4: extrañas. Pero, por favor, no lleguéis a la descalificación.
3: ¿Te acuerdas?
4: Me siento violento.
3: Especialmente violento. ¿Te acuerdas?
4: Si no puedo cortar esta situación, tendré severos problemas.
3: ¿No te acuerdas?
4: Y se lo digo a Carmen en condición de compañera habitual del programa. Y también se lo digo con toda mi amabilidad.
3: Yo soy una feminista
4: a Rocío Carrasco. Por favor, Carmele, ¿podemos suspender ya este comentario? ¿Podemos terminarlo ya? Podemos terminar y finalizar esta cuestión ya aquí. Voy a hablar siempre por encima y ninguno de los espectadores va a enterarse de lo que quieres decir. Porque no, soy capaz de hablar exactamente igual que tú y a un ritmo posiblemente superior y más alto. No, vamos a dejarlo estar.
0: Amb el pas dels anys, el fenomen Tómbola va començar a mostrar signes de desgastament. L'audiència va començar a disminuir i els costos de producció, juntament amb les crítiques sobre el contingut del programa, van contribuir a la seva caiguda. El 2004, amb una quota de pantalla que havia descendit per sota del 13%, Tómbola va ser cancel·lat definitivament. La cancel·lació no va suposar el final de la influència del programa. Les cadenes privades van adoptar i adaptar el format, creant espais similars que continuaven explotant la fórmula de l'entrevista de Crònica Rosa. Sálvame, per exemple, va prendre el relleu amb una estructura similar, però amb un estil esmolat i perfeccionat. De fet, i com a curiositat, una de les primeres entrevistes a Belén Esteban a televisió va ser justament a Tómbola.
5: Hola,
6: ¿qué tal?
5: ¿Qué tal?
4: Muy bien. Adelante, Belén.
2: Buenas noches, princesa.
5: Sí. Bueno,
4: ¿cómo estás? ¿Aquí mismo, Belén?
5: Pues muy bien.
4: Te echábamos de menos.
5: Pero he venido. Pero
2: no, perdona. Venido.
4: Nos ha costado.
2: La echábamos de menos, pero la habéis puesto a caldo desde usted, señor Rovira, al resto de la compañía.
4: He
5: venido, y ahora explicaré los motivos por los que no he venido.
2: A ver, venga, explica los motivos.
4: Pues empiezo
5: en dos ocasiones, ¿no? Ajá. Esta es la tercera, que la tercera va la vencida, ¿no?
4: Eso se dice.
5: Pues no he venido porque tenía pendiente la custodia de mi hija, pero esto ya ha llegado un momento que s'han roto negociaciones y he venido por...
0: Avui dia, el llegat de Tómbola per a la televisió és indiscutible. El programa va obrir un camí que altres cadenes van seguir amb avidesa. Les tècniques de producció i el format innovador van marcar un punt d'inflexió en la història de la televisió espanyola. Amb les seves entrevistes provocatives i el seu enfocament sensacionalista, Tómbola va esdevenir el model a seguir per a molts espais de Crònica Rosa posteriors. Amb el pas del temps, Tómbola ha quedat com un referent fonamental en l'evolució dels programes del cor. El seu impacte ha estat tal que, fins i tot, anys després de la seva desaparició, continua influenciant la forma en què es fa televisió del cor. La televisió actual, amb la seva sobrecàrrega,

0: Catherine Turner no sabe muy bien qué hacer, está contenta porque ha ganado una peli americana. Está contenta, pero hay alguien gritando. Hay alguien muy enfadado en el público. ¿Ves? Está como... ¡Bah!
1: Sí.
0: ¿Ves? Ahora. Está como indignada diciendo it's a shit. La gente la manda a callar.
1: Aquí se antes.
0: What a shit. Entonces la gente babuchea, como diciendo. Y Tarantino le levanta el dedo y le hace la peineta. Y entonces Catherine Turner le dice: contrólate.
2: Okay. You know, it's funny because I never expect to win anything at any festival I've gone to.
0: Que no se esperaba ganar en un festival porque sus pelis no dice que no concitan, digamos, el acuerdo de todo el mundo, sino que le explotan. Y entonces le dice, pues la prueba la tienes ahí. La prueba la tienes en que hay alguien del público que ha explotado. ¿Qué te parece? O sea, que has creado aficionados totales y has creado enemigos totales.
1: Qué bueno. Por haber el premio. Lui, él hace des films que en general. I bueno, pues és un discurs brillant i després el temps li ha donat la raó en aquesta història, no? Oscars i...
0: Ganaron l'Oscar després de Guion, en el año de Forrest Gump.
2: That I won, I'm positive, has so much to do with these people standing right over here.
1: Diu que part de l'èxit és de l'equip, dels actors, de les actrius que han estat allà.
0: Del reparto que està ahí detrás.
1: Sí, sí, claro. Sí. Però
0: mira, és el que tu dices. Ganó sí. Guión, després en los Oscar, i ganó, digamos, su consagración realmente como cineasta, sí, por sí, una película.
1: Sí, sí, sí. I el que passa és que, bueno, també aquí anotaves que, clar, les seves pel·lícules per aquí van estar produïdes, també,
0: Claro. Es decir, tenemos un problema con Tarantino, ¿vale? Mm. Solo hay un problema. Mm. O sea, el problema es que tiene peliculones, Jackie Brown, Kill Bill. Sí. Yo no sé cuál es tu preferida.
1: Uf, es que a mí, per mi totes, totes, a mi Jackie Brown m'agrada molt, però Pulp Fiction jo crec que és la que m'identifica més amb ell mateix. O sigui, és la que per a mi és més icònica.
0: Sí, aunque es lo que yo es que creo que Jackie Brown es una película a redescubrir, digamos. Es una película que no ha tenido tanto éxito como otras y, sin embargo, es extremadamente buena, sí. Jackie Brown.
1: Sí, sí, sí, sí. A mi m'agrada, ja et dic, a mi m'agrada més Pulp Fiction perquè jo la trobo més pel·lícula en quant a història, no? Després hi ha coses més exagerades que fa molt bé i que funcionen molt bé, però a mi...
0: Django. Sí. Django és una exageració total que és molt divertida, però és una locura.
1: Sí, exactament. Però a mi com a pel·lícula així sola, si hagués de dir per complet, jo em quedo en Pulp Fiction, sí, totalment d'acord.
0: ¿Pero qué le pasaba a Pulp Fiction? Que aparte del señor Bender, del señor Lawrence Bender, que le produjo, lo producía y distribuía el señor Harvey Weinstein.
1: Sí, sí.
0: Las pelis de Tarantino estaban producidas por el diablo, sí, básicamente.
1: Sí, sí. I amb situacions que hi ha hagut amb actrius de pel·lícules de Tarantino.
0: Exactamente. Y con la novia de Tarantino, que era Mira Sorvino en aquel momento. Que yo no sé, o sea, realmente Tarantino quizá, si sabía, podía haber hecho más de lo que hizo en el caso Weinstein. O quizá participaba de aquel silencio incómodo que ahora se ha desvelado y que tanta gente sabía y no hablaba, porque le daba mucho miedo el poder de aquel señor.
1: I jo crec, i no, ojo, amb això vull que m'entengueu, no ho justifico, però el concepte en aquell moment de esto ha pasado siempre, fa una perspectiva diferent. Sé que costa d'entendre.
0: Voy a mojarme ahora mismo.
1: Digues.
0: ¿Qué está pasando con lo de Alves ahora mismo? Es un caso claro de cómo mover la opinión pública hacia un lado o hacia el otro, o cómo cosas que se saben no se dicen. ¿no? Y ahora, y entonces de repente mira Sorvino que claro, las personas que iban a la habitación de Weinstein es que se querían aprovechar.
3: Bueno,
0: Y claro, como tú te metías en una habitación de hotel con un señor en bata, pues podía pasar.
3: és un tema molt, molt complicat, perquè, és a dir, sempre la cul, o sigui, sempre la culpa serà del qui fa la mala acció. Això és evident, això és evident. El que passa és que hi ha
0: O el
3: molt
0: delicte.
3: el delicte, evidentment. El que passa és que i sempre hi ha l'abús de poder, no? És a dir, el concepte de l'abús de poder. Però és que a partir d'aquí, jo sí crec que hi ha més víctimes. I jo sempre dic que hi ha una víctima que per mi, o sigui, aviam si m'enteneu, la víctima més oblidada per mi és aquella que no va accedir. No sé si m'explico. Perquè es va quedar
0: La
3: sense.
0: que se resistió.
3: La que s'hi resistió, clar. Perquè aquesta és una víctima. El que vull dir és que també és víctima. És a dir, no és que no siguin
0: Claro,
3: víctima les que
0: y
3: d'allò,
0: tanto,
3: sinó
0: no
3: que
0: solo es
3: també.
0: víctima la
3: Exactament.
0: víctima del delito consumado, sino del delito intentado, está claro.
3: És a dir, que clar, perquè hi ha carreres que no van avançar per culpa d'això. I, fins i tot, serà un cas
0: Como
3: en... Per
0: Gwyneth
3: exemple...
0: Paltrow le salvó Brad Pitt.
3: Sí. El que vull dir és que, clar, que a vegades, fins i tot qui va accedir, en el fons, també és part de fer que altres carreres no funcionessin. Jo el que dic és que també hi ha aquests matisos, i aquests matisos també s'han de dir. Té moltes arestes aquests
0: Y
3: problemes,
0: también
3: no?
0: cosas como que son espacios como de impunidad asumida,
3: Sí,
0: como
3: sí,
0: sin
3: sí.
0: normas,
3: Però vull dir
0: ¿no? Espacios
3: que...
0: sin normas, y entonces en estos espacios sin normas parece que
3: Sí,
0: pasan
3: però
0: cosas.
3: jo el que volia dir és que és no aplaudible, però sí comprensible que qui estigués en la indústria volgués mirar cap a un altre costat. És comprensible. No és aplaudible, però
0: No, no.
3: tampoc s'ha de... Cada època té les seves coses i per sort hem millorat en
0: Bueno,
3: moltes coses.
0: y cuánta gente a lo largo de 15 o 20 años le ha dado las gracias a Harvey Weinstein y los Oscars?
3: Exactament, exactament,
0: ¿Eran
3: exactament.
0: cómplices de un criminal? No exactamente, pero
3: Correcte.
0: podían haber mirado y haber dicho, uy, Dios mío. Pues sí, seguramente, pero es lo que tú dices, no se puede analizar el caso como si fueran 2023, 2005.
3: Sí, señor.
0: Pero sí es verdad que este productor y este ha destruido carreras.
3: Sí, no, això és evidentíssim i que és culpable de tot el que se li acusi, no? Com si diguéssim.
0: La de Mira Sorvino en
3: Sí,
0: particular.
3: estava, vamos, anava, crec que va ser després d'una pel·lícula amb Woody Allen, no? Que estava
0: Sí, de
3: a
0: su
3: tope.
0: Oscar,
3: Exacte.
0: con Woody Allen.
3: Amb Woody Allen, no? Doncs bé, en fi, una pena. Però bueno, jo
0: Pero bueno,
3: crec
0: esperemos
3: que...
0: que lo único que este dato de
3: Sí.
0: Harvey Weinstein presenta Miramax,
3: Sí.
0: pues esperemos que sea una anécdota que
3: Sí.
0: evidentemente el tiempo borrará, que este señor produjo pelis importantes del cine y esperemos también que ya sin Weinstein, y aunque ha prometido que pronto él dejará de hacer películas, porque lo ha dicho, esperemos que no cumpla su promesa porque desde Nit de Radio te necesitamos, Quentin. El
3: Absolutament.
0: cine te necesita.
3: I jo me l'estimo molt perquè és Trekkie, també seguidor de Star Trek, així
0: ¿Es
3: que
0: Trekkie?
3: és molt
0: No ho
3: Trekkie.
0: sabia jo.
3: Sí,
0: Ai, Dios mío.
3: de fet en temps s'ha rumorejat que dirigiria una pel·lícula de la franquícia, perquè li van preguntar més recentment, diu, tu et veuries fent una pel·lícula de Star Wars? I va dir, no, perquè jo sóc d'Star Trek, toma ja. Bueno, jo és que m'agrada tot, o sigui, també m'agrada Star Wars, però vull dir que
0: ¿Hay
3: com que...
0: trekkies españoles famosos? Aparte de ti, claro.
3: Home, no molt, si et vinc a dir la veritat, jo crec que per això la defenso sempre que puc, eh? Perquè crec que no tant, aquí no tant com a d'altres països. Ara mateix està la franquícia a full, està triomfant moltíssim amb les noves sèries de Picard, de Discovery, de
0: Sí.
3: Strange New Worlds, i aquí a Espanya, home, evidentment que
0: Però
3: té
0: això
3: seguidors.
0: ho posaven a la TV3?
3: Bueno, primer televisió... Espanya es va agafar molts anys, la televisió espanyola fa molts, molts anys, i després TV3, quan va estrenar el Canal 33, va posar Star Trek. Sí. A les autonòmiques es va veure l'original.
0: No recuerdo yo en Canal Sur Star Trek.
3: Pero fíjate que fue cuando empezó el Canal 33, o sea, no sería de los primeros años de Canal Sur. Sería más, diría... principis 90, possiblement, quan es va reemetre, diguem, no?
0: Jo recordo l'Enano Rojo, però no Star Trek, no.
3: Veus?

0: Doncs absoluto temazo, pepinazo, per acabar, escolta, aquesta nit, que si en Víctor Ritnovel ha decidit que acabi amb Sia, doncs que així sia. Víctor Ritnovel, en aquest cas una setmana més, Víctor Ritnivel.
1: Adiós, anda, adiós.
0: Gràcies i fins la propera setmana. No.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols el que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 5 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. Començarem aquesta segona hora anant de concert amb en Gerard Sanz. També descobrirem la música de Cris Juanico i la Claudia Moreno ens posarà novament a prova amb els seus soniditos. Com cada divendres, posarem un dilema sobre la taula, aquesta setmana sí que amb el Lluís Soler, i acabarem de la millor manera possible amb la ràdio que et mereixes. Des d'ara i fins les dues, comencem. Estem molt contents perquè avui estrenem secció i és que a La Ciutat volem anar de concert i per saber quins són els que no ens podem deixar perdre, el Gerard vindrà aquí cada mes i ens ho explicarà. Encetem octubre, així que tu diràs quins són els concerts d'aquest mes.
2: Sí, tenia ganes de fer aquesta secció, Míriam, perquè sempre m'ha passat que jo sóc molt mal home, m'agrada molt la música i tal, però sempre m'he perdut molts concerts per no mirar l'agenda, no? I per això doncs, fem aquesta secció, perquè no només jo, sinó tota l'audiència doncs, estigui al dia. Un mes d'octubre que ens té preparats alguns concerts ben interessants, també alguns comiats i alguna tornada, com la que es produirà avui divendres, dia 2 d'octubre, al Palau Sant Jordi, i és que tornarem a escoltar aquest grup. Estem parlant de Vetusta Morla, la banda madrilenya referent de l'indie-rock espanyol, de la que en soc molt fan, torna als escenaris després de 2 anys de descans. I no tinc entrada, eh? El sextet de Tres Cantos torna amb la seva esperada gira titulada Gira de Vuelta Canciones de Ida. Amb només 7 dates, Barcelona és la primera parada d'aquest tour que promet ser emotiu tant per ells com, sobretot, pels seus fans. Passem a demà, dia 3 d'octubre, quan el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club, el germà petit, ens faran tornar uns anys enrere. Al Sant Jordi tornarem a escoltar això, i això t'agrada.
1: En el seu moment vaig mirar entrades i ja no en quedava.
2: Ah, doncs mira, perquè és que t'agrada a tu, m'agrada a mi i ens agrada a tots. Hombres que amb David Summers, David Summers, segons la Montse Valls, al capdavant tornaran a fer ballar al Palau Sant Jordi amb un concert que farà les delícies, sobretot del públic més veterà, ho hem de reconèixer, eh?
1: Però a la meva filla li encanta, l'exemple.
2: Sí, al final és intergeneracional. Sí, i és que tot i ser el grup més exitós de la dècada dels 80, encara avui continuen venent centenars de milers d'entrades dins i fora de les nostres fronteres. Enguany visitant Barcelona dins de la seva gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. I el germà petit, com dèiem, el Sant Jordi Club, un altre grup, en aquest cas internacional, que va triomfar ja fa uns anys. També m'agraden molt, és Placebo. Ja fa uns anys dèiem que va triomfar concretament 13, i és que el legendari grup britànic celebra les seves 3 dècades de trajectòria interpretant els èxits dels seus 2 primers discos. Només aquests discos

0: amb alguna sorpresa, en una cita imprescindible pels seus fans. Un concert en el que suposo que es repetirà la situació que es va viure ahir al concert a Madrid, quan des del personal de seguretat, tant del personal de seguretat com per les pantalles del Movistar Arena, es va anunciar la prohibició de treure de la butxaca o el bolso el telèfon mòbil, i ho van fer amb la frase "recordaràs el moment, no la gravació, millor sense el teu mòbil, compartim-ho junts". Està molt bé. Passem a aquest diumenge 4 d'octubre amb l'actuació d'un artista que en més d'una ocasió ha visitat la ciutat.
1: Te miro ausente como andas repartiendo impunemente.
2: Què posaràs? Només gent que ens agradi a nosaltres?
0: Bueno, no, al final és el més destacat. Nosaltres som tan eclèctics. El Robert ha aixecat el cap, com un gos, ha aixecat les orelles.
3: Espero que no et deixis un dels concerts aquest mes.
0: Home, no em fiquis pressió. Ara... No, bueno, jo crec que sé per on vas.
2: Això no és un concert. El que estàs pensant no és un concert.
3: Ah, no?
2: No.
3: Què és això?
2: No, el que proposes, que li has dit... Espero que no et deixis de dir... Que ahir vas dir, això és un concert.
0: No és això. Jo crec que sé el que es refereix, El que estem escoltant és Miguel Poveda, que actuarà a l'Auditori Fòrum amb motiu del 15è aniversari de Coplas del Querer, el seu àlbum més venut. Poveda el torna a portar als escenaris per reivindicar el valor artístic d'unes coples que formen part de la nostra història musical, sumant noves versions a les ja registrades. Un cop superat el cap de setmana, ens trobem amb un quàdruple concert i el primer dels comiats del mes.
4: El Salvó!
0: Bé, m'agraden molt aquests. Oques Grasses,
2: que
0: oferirà... És el que ens deixa, tu, el programa musical.
2: Quina casualitat que tots els concerts d'aquest mes d'octubre li agraden a ell.
0: Josep Montero i companyia oferiran 4 concerts a l'Estadi Olímpic els dies 5, 7, 9 i 10. Una marató de concerts que servirà perquè la banda usonenca s'acomiadi del seu públic. Van exaurir les entrades en poquíssims minuts, una fita tan sols a l'abast dels grans grups, el que demostra la gran dimensió que ha agafat any rere any, fins a convertir-se en una de les bandes referència de la música catalana. Amb Oques Grasses marxem directament el dilluns 12 d'octubre, que ens deixa un altre concert d'altura, en aquest cas amb l'Auditori com a escenari. Quin canvi de rotllo, Gustavo Dudamel, un dels directors més reconeguts i carismàtics del nostre temps, torna a Barcelona amb la New York Philharmonic, una de les orquestres més emblemàtiques i antigues dels Estats Units, que 16 anys després tornarà a actuar a la ciutat comtal i ho farà acompanyada per l'Orfeó Català, després de l'èxit de col·laboració al febrer passat amb la Filarmònica de Los Angeles i el mateix Gustavo Dudamel. L'endemà d'aquest concert, el dia 13 d'octubre... era el 12 d'octubre el que... Doncs mira, me l'he saltat. Vaja. Després em dius quin era. Canviem de rotllo totalment.
2: Ara jo vull saber quin era.
0: Quin era?
3: Julio José Iglesias, homenatge al seu pare, Julio Iglesias, que acaba de fer 83 anys el 23 de setembre. Per
0: és veritat, tens raó.
2: Gràcies per haver-te saltat.
0: Vaja, quin error, Robert.
3: Que raro que no el tinguis en compte, no?
0: No.
2: Vostè quin és?
0: Jo des de que ens va descobrir la seva nòvia...
2: Sí, sí.
0: Vinga, va, el 13 d'octubre canviem ja totalment de registre i ens posem, de 6-7, etcètera.
2: Uf, quina mandreta. Que torni l'altre.
4: Levanté los brazos. Pues pítate a buscarme un caso. Anda con un bobo que está lleno.
2: A la que ja no entén res és que és d'aquesta època.
0: Sí, bueno, un argentí i rapejant, doncs, bueno, i això és molt actual, Estem parlant de Trueno, el raper argentí que omplirà el Palau Sant Jordi amb els seus versos amb un concert que promet ser únic, ple d'energia, consciència social i aquest magnetisme que l'ha convertit en una de les figures més carismàtiques del hip-hop llatí. Un 3 de...
2: T'anava a dir que jo no sabia qui és aquest senyor.
0: Trueno, sí, jo tampoc tenia el plaer.
2: I en una setmana ja l'he escoltat dos vegades.
0: Sí, és que ho està petant bastant fort. Un 13 d'octubre que també ens deixa l'actuació de Maria Jaume.
5: Ara diguem per què estem fent...
0: L'artista mallorquina oferirà una sessió musical a la plaça Coromines, als peus del CCCB, on compartirà un tast del seu nou repertori en un format intimista que fusiona pop contemporani, electrònica i tradició popular mallorquina, una actuació que servirà per cloure la jornada inaugural de la Biennal del Pensament. Amb això ens n'anem el 16 i 17 d'octubre, on ens espera un doble concert de...
4: Quiero volverte a llamar.
0: De Morat. No Morat amb D, que és aquell artista de música urbana de l'Hospitalet, sinó la banda colombiana.
2: La típica cançó de Morat?
0: No l'he volgut posar.
2: Com t'atreves a voler?
0: No l'he volgut posar, sí.
2: No hi ha manera que me l'aprengui.
0: Ah, sí,
2: sempre m'equivoco.
0: Sí,
2: a casa meva tenim la broma.
0: Doncs tindràs l'oportunitat de fer-ho al Palau Sant Jordi el 16 i 17 d'octubre en el marc de la seva gira Ja és mañana tour.

gira més ambiciosa de la banda fins ara, amb la qual presentaran el seu darrer àlbum Ja és mañana. Presentaran les noves cançons sense deixar de banda els nombrosíssims èxits d'una carrera que ja és història de la música pop en espanyol. A banda de Morat, els dies 16, 17 i 18 d'octubre ens espera el Sant Jordi Club un altre comiat, i és que a banda d'Oques Grasses també diu adeu la Fúmiga.

0: És per això que la seva minigira de comiat es diu Tot s'acaba, uns concerts que prometen ser únics i irrepetibles. La banda ja ha avançat que tindran una escenografia dissenyada expressament per l'ocasió i que volen convertir-los en una gran celebració de la música popular valenciana, reivindicant les arrels de les xarangues i les bandes, com ja han fet durant els 13 anys de la seva carrera, i homenatjant també els grups que els han inspirat i els que vindran. Amb la Fumiga marxem cap al 20 d'octubre, quan The Strokes ompliran el Palau Sant Jordi.
1: M'has mirat com si sapigués
0: qui... I tu m'has fet cara de, però vostè qui és, no?
1: Vostè qui és, ho sento molt.
0: Doncs és un grup novaiorquès que a principis del 2000 ho va patar moltíssim, que sí que, evidentment, jo no vaig escapar d'aquella febre que van despertar. Els novaiorquesos tornaran a la ciutat comtal 23 anys després del seu últim concert. La banda de Julian Casablanca presentarà el seu nou àlbum Reality Awaits i, com no, repassaran grans èxits de la seva carrera en la que serà la seva única data al nostre país. Sort que repassaran èxits perquè m'he escoltat el darrer disc i, bueno, és una mica... Allò de quien tuvo retuvo, no, saps? Vull dir, bandes que es transformen i que alguns fans, doncs, no entenem, però bé, benvinguts siguin The Strokes. Amb això arribem a la darrera setmana d'aquesta agenda musical, tenint en compte que el dia 30 d'aquest mateix mes tornarà a la propera secció i començarem des d'aleshores. El 23 d'octubre torna a Barcelona un artista que aquest sí crec que t'agrada i molt. Mentira, mi vida es una mentira.
1: Canto el loco, eh?
0: Sí. De fet, jo li he fet una cara a l'Ivan com dient no és aquest, i és que és tan diferent el Canto del Loco. Dani Martín, el líder del Canto del Loco, amb la seva gira 25 putos anys, una celebració de la seva carrera en la que repassarà tots els seus èxits dels 25 anys de la seva carrera, des de la seva etapa al capdavant de la històrica banda del Canto del Loco fins avui amb 15 anys de carrera en solitari. Jo les cançons que em sé només em sé les del Canto del Loco. L'endemà del concert de Dani Martín, el 24 d'octubre, ens esperen aquests nanos. Oh, she has it, song and take up out your life. Oh, she has it, oh, she has it, song and take up out your life. Són Fontaine D.C., la banda irlandesa de post-punk que té una col·laboració amb Rosalía, anuncia la seva gira més gran fins ara pel Regne Unit i Europa. La banda presentarà en directe el seu esperat cinquè àlbum Dopamine Chamber, que es publicarà el 16 d'octubre i que suposa un nou gir en el so del grup, explorant una faceta més seductora i atmosfèrica. Amb D.C. Fontaine arribem al 28 d'octubre, quan ens espera un concert molt especial.
1: Aquest sí.
0: Sí, els Pets, Gavaldà i companyia actuaran al Palau de la Música per culminar la celebració dels seus 40 anys de trajectòria, 40 anys, amb la cirereta final d'un aniversari històric. No ho diguem moltes vegades. Després de l'èxit rotund de la primera etapa de la gira, en què van exaurir 40 concerts i van reunir més de 120.000 assistents, els Pets tornen als escenaris amb una proposta renovada. En aquesta ocasió oferiran un repertori nou que revisitarà algunes de les joies de la seva discografia, recuperant, doncs, grans himnes, els múltiples que han fet. I pels amants de la música electrònica, aquest 28 d'octubre teniu una cita obligadíssima.
1: Passada els Pets, això? Mira, ho sento molt,
0: No et puc dir les vegades que he ballat aquest tema. I, bueno,
2: això es diu que se m'ha de fer ballar l'osso.
0: Fer ballar l'osso, eh? Molt bé.
1: Qui has de sopar per ballar això?
0: Doncs ens fa ballar l'osso Jeff Mills, que oferirà una sessió al MUC de Barcelona, al barri del Raval, ben a prop d'aquí.
1: Mira, pots anar, al costat de casa del
0: Robert, on desplegarà el seu techno, que el va convertir i segueix sent en un dels déus del gènere. I acabem l'agenda amb un referent del flamenc, que jo pensava que era el concert que em demanava el Robert. Ai, mira, m'ha fet il·lusió tornar a sentir el Robert cantar, perquè era el Víctor.
1: No el deixa el Víctor, ara.
0: Que no el deixa el Víctor. Canta, Robert, canta, home. El 29 d'octubre, Estrella Morente oferirà un recital flamenc dels seus, Hereva del llegat del seu pare, Enrique Morente. El seu talent es va fer evident des del primer moment, ja fos a través dels seus projectes de flamenc, tango argentí, cobla, rock, jazz o electrònica. És supereclèctica.
2: Però tota la família,
0: i una gènia.
2: Bons tots.

0: Sonia Morente, Quiqui Morente i l'Estrella.
1: I tant, Estrella Morente, que sempre estableix un diàleg profund entre l'arrel flamenca i altres llenguatges musicals.
2: Jo estic cansada d'anar a concerts, tu, mare
1: meva. Sí, sí,
2: quin repàs, eh? Si qui no vagi de concert aquest mes d'octubre és perquè no vol. Propostes hi ha...
1: Per a patades i de tots els colors.
2: I regalar, sí? Déu-n'hi-do. Jo em quedo amb Hombres G i Els Pets.
1: Ah, mira.
2: Sí, sí. Tu amb les teves coses rares.
1: Jo amb molts, eh? Amb les meves coses rares.
0: Amb Estrella Morente i amb el Poeta.
2: És que quins tres perfils tan diferents, eh? No sé ni com podem treballar junts.
0: Mira.
2: Doncs molt bé. No deixem la música, Robert.
0: No.
2: Parlem del músic menorquí Cris Juanico, que torna als escenaris... I ho fa amb nova música. I arriba després d'haver publicat un disc que combina arrel mediterrània, maduresa creativa i una tornada a sonoritats properes al rock, al funky i al rhythm and blues. Aquest disc ha vist la llum en format vinil i tu tens més detalls.
0: Sí, es titula Rosa d'Esbens, perquè com que és menorquí, en Cris Juanico, acaba de publicar fa unes poques setmanes aquest disc i parteix una idea molt potent, situar figuradament la Rosa dels Vents damunt de Menorca i convertir cadascun dels vuit vents de l'illa en una cançó.

0: joaní o el vent no és només un fenomen meteorològic. A Menorca, el vent condiciona el paisatge, la mar, els ànims, el ritme de la vida i fins i tot la manera d'entendre l'illa.
1: Sí, el que faig és un exercici, si més no, és un punt de partida i és un concepte, crec que pot ser curiós, que és agafar una rosa dels vents i situar-la a sobre de l'illa de Menorca i convertir l'illa com una mena de talaia, a veure, mirar, escoltar, sentir, investigar, rebre el que sigui de la direcció d'on ve el vent. És a dir, pot ser, doncs, no sé, una sonoritat, pot ser un so, pot ser un estil musical, pot ser un missatge, pot ser fins i tot que tu facis una cançó que no té res a veure amb tot això, però que les característiques del vent t'ajudin a escriure aquella que vols explicar, aquell fet d'aquella cançó. És un experiment obert que es conclou amb un disc que es diu Rosa dels Vents, que té 8 cançons, una per vent.
0: Per això la Rosa dels Vents o Rosa dels Vents es converteix en una manera d'ancorar, una mena d'ancorar o de punt d'orientació des del qual l'artista observa a Menorca, aquesta talaia que ens deia, i el seu propi moment vital, mirant-la i observant les diferències amb la resta d'illes de l'arxipèlag.
1: Jo crec que tenim realitats similars a nivell cultural, a nivell de fins i tot de balls, alguns coincidim, alguns no. El cantar popular també, doncs, també coincideix en certes coses i en certes no.
0: Míriam, tu has estat a Menorca?
2: No, a Menorca no.
0: I a Mallorca i a Eivissa?
2: Sí,
0: a les dues.
2: Sí, a les dues.
0: Et passa com a mi, jo no he estat a Menorca i em deia el Cris Joanico, que clar, que em queda la més important.
2: És preciosa, sí, sí, sí.
0: Cadascuna de les illes té la seva personalitat, això em deia el Cris, que també té cada una la seva personalitat a les cançons d'aquest darrer disc, que es titula Rosa dels Vents.

0: Cris sona a Mediterrània i, com volen Cris, sona a vent de l'illa de Menorca, que encara jo no he descobert com deia.
1: Realment tenim molta facilitat, entre cometes, per poder arribar a l'escala, si és al nord, si és al sud. I una de les coses que fem és, quan ens en llevem, si més els menorquins, aixequem el cap a veure d'on ve el vent.
0: Clar.
1: Si el vent ve del nord, ens anem al sud. Si ve del sud, ens anem al nord. Per què? Perquè estem resguardats de les inclemències que pugui, o de les mudàcies que pugui donar el vent.
0: En Cris Joanico no només canta l'illa que el va veure néixer i que l'ha vist créixer, sinó que també ho fa a les persones que han estat importants a la seva vida. I qui més important que una mare o un pare?
1: Sí que he fet algunes coses que després les he anat canviant una mica, les he llimades una miqueta, i després sí que he fet algunes cançons que he gravat, però que m'ha costat molt fer-les en directe per qüestions emocionals. Sí, és com una cançó que vaig escriure pensant en el meu pare, i en el moment en què va morir, doncs, va ser molt complicat poder fer aquella cançó i aguantar-me durant els concerts. Per tant, la vaig aparcar fins que vaig tenir la valentia de tornar-la a cantar un dia, i ja va estar.
0: Molt bé, doncs en Cris Joanico, que canta el seu pare, canta la seva illa, en aquest disc Rosa Desbordada.

0: quin ritmazo, tu.
1: T'agrada, eh, aquest saxo?
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: xulo,
0: sí.
1: Aquest rotllo que té aquest gran tema del disc d'en Chris Joanico, en el qual demostra que també canta allò que el fa feliç, cantar. S'han registrat a Ciutadella, a Menorca. I tu saps què passa a Ciutadella per Sant Joan, no?
0: Què passa?
1: Que hi ha aquells cavalls, aquella festa de Sant Joan a Menorca. Doncs ens explica com ho viuen allà.
2: És un, el sentiment d'un poble, de tot un col·lectiu de gent, sí, que s'hi aboca i que fa molts anys que ho estan celebrant i que ara, evidentment, s'ha tornat molt més popular. Ciutadella és una, un poble de 30 i pocs mil habitants, però que per Sant Joan rep poder 100 o 120.000 visitants que van de festa.
1: Jo tinc ganes d'anar-hi a un Sant Joan a Menorca. Al final, aquest indret del vell mig del Mediterrani és un gresol de cultures que cadascuna d'elles ha deixat la seva petjada allà.
2: Bueno, som una barreja de cultures que han anat passant, un encreuament, un nus important, crec, d'aquesta mescla de cultures, que diguéssim que cadascuna que ha deixat la seva pinzellada, la seva petjada a l'illa. I una de les coses que han fet, que poder no pertany a cap en concret, però sí que és conseqüència del pas aquest continuat de cultures, perquè hem de pensar que el pas d'una cultura a una altra no és, bueno, ara arriben aquests i entrem i ja està.
1: Sí, sí.
2: No, normalment és a clatellades. Sí. I jo crec que el caràcter del menorquí en general és bastant, doncs, capcot, no? És a dir, ara som anglesos, doncs serem anglesos. Ara som francesos, doncs serem francesos. Ara som espanyols, doncs som espanyols. I sobretot mirar de resguardar-se, perquè habitualment quan hi havia aquests canvis de rols, que la població, m'imagino que en general tampoc sabien ben bé per què ara eren anglesos o eren espanyols o eren francesos o eren àrabs, t'havies de resguardar i amagar perquè segurament et pelaven.
1: Joanico explica que no volia fer un disc conceptual tancat, sinó que volia utilitzar la Rosa dels Vents com a punt de partida que li donés llibertat i curiositat. En aquest disc hi ha representats els vents de Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn, Llebeig, Ponent i Mestral. Un pessic de

0: Doncs això que estem escoltant
1: també
0: és...
1: He parlat també del gin xoriguer, que és una cosa molt típica de Menorca, de la sobrassada, que m'ha dit que la de Menorca és el millor de totes les illes, vull dir que sobrassada de
0: Quina
1: Menorca.
0: Quina baralla ja, amb la sobrassada, amb les ensaïmades.
1: Sí, sí.
0: Això que estem escoltant és Rosa dels Vents, del Cris Juanico.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Enguany el Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Sirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betxau. Compra ja les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: A Onda Cero, La Ciutat.
0: Doncs arriba el moment de l'examen de la setmana.
3: Bueno.
0: Es posen a prova els soniditos de la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal?
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí?
4: Sí.
0: Has vingut avui de bon rotllo o a mala llet?
4: Sí, sí. No, jo, sí? Crec que, bueno, jo crec que està bé. Sempre penso que està bé i després no tant. Però...
0: No encertem ni una després. No, la setmana que passada vam a provar.
3: Anem millorant
4: pujant,
3: a poc a poc.
4: Pujant.
3: Tenim una evolució... positiva.
0: Evoluciona favorablement.
3: Sí, evoluciona favorablement.
0: Vinga, on vols començar?
4: Per la sèrie, no?
0: Sí, baixa't una mica el micro.
3: Sí.
0: Així, és que aquesta cadira, ja has vist, que està, va a la baixa, aquesta cadira. Així t'escoltem.
3: I venen reforços, eh?
0: Home, Lluís Soler, Lluís Soler, no podia faltar. Aquí no plou, Lluís.
5: Paraigües.
0: Pots deixar el paraigua.
1: Entra't amb el paraigua.
0: No te'l robaran.
1: Com que la setmana passada que no va poder estar el dilema de paraigua o capelina.
5: Som molt tontos.
0: Lluís Soler.
5: Sou molt tontos.
1: Va guanyar per aigua al final,
5: no importa, com anem vestits.
1: Va guanyar per aigua.
0: Clar, potser ve amb la resposta de la setmana passada.
1: Clar, ve amb la resposta de la setmana passada.
5: És que,
1: la
5: veritat, eh? Lady Gaga.
0: No, encara no n'hi he pensat, tranquil.
3: Ara serà Lady Gaga.
0: Arribes just a temps. Vinga, va, la sèrie.
4: La sèrie.
0: Vinga, va.
3: Home, urgència.
1: Policías en el corazón de la calle.
0: Ui.
3: Tan, tan, tan, tan, tan, tan. No?
1: No, no.
0: A veure, què és?
1: A veure, torno a posar. No. Això és... Bajo sospecha.
0: Ell diu que urgències.
1: No, urgències no és.
0: Urgències tampoc és.
3: M'he tirat a la piscina.
1: Bajo sospecha, potser?
0: Ostres.
4: No.
1: No és, eh?
0: És espanyola?
4: No.
0: Ah, doncs jo també hauria dit que era espanyola. A veure, torna a posar.
1: Peaky Blinders.
4: No.
0: No, és diferent. No l'he vista jo, aquesta sèrie. És una mica Expediente.
5: És difícil, això.
1: Ah, Sherlock.
4: No.
0: Les dirà totes, ara, eh?
5: Podria ser Twin Peaks, però no és.
0: No, perquè Twin Peaks és molt reconeixible.
1: És actual? S'està mantenint en l'actualitat?
5: Sí.
4: Que entenem per actualitat.
1: Eh?
4: Sí.
1: Ara es pot veure avui?
4: Sí, es pot veure. A plataforma.
3: Sí, totes es poden veure.
0: Estan sortint nous capítols, ara.
1: Entenem-me.
0: Ja s'ha acabat. No, que
5: ja s'ha acabat.
0: Està tancada. Estan sortint nous capítols.
3: Està tancada.
1: Però és una sèrie que s'ha produït en els darrers 5 anys?
4: No.
1: És més antiga.
3: Anterior.
4: Sí, crec que va començar el 2011, una cosa així. I va acabar el 2016-17.
1: Ah, amiga.
5: I s'ha acabat, s'ha acabat. És a dir, s'ha mort tothom ja i tal.
0: El cuento de la criada?
4: No. Té dues sèries spin-off, però aquell en concret s'ha acabat.
5: Què? Això és important.
1: Siete vidas.
0: No, que no és espanyola.
5: Juego de Tronos?
4: No.
0: No, no, no.
5: Podem tornar a escoltar per una vegada, això?
3: Bueno,
0: The Last of Us.
4: No.
5: És que és molt difícil, perquè podria ser...
1: The Crown.
5: House of Cards.
0: Que té spin-off.
1: No.
4: Dos spin-offs té.
5: És política?
4: No.
1: Spin-off vol dir, per la gent que no sàpiga, que és una seqüela.
4: Sí.
5: I què és seqüela, per la gent que no entengui spin-off?
1: La gent no entén spin-off.
5: Ni seqüela.
1: Seqüela, sí.
0: Best Call Saul és un dels spin-off. No.
5: Escolta, però de quina temàtica és la sèrie?
0: És que ens està donant
1: molt pista. Misteri.
3: Ja està, no ho sabem.
0: Vinga, l'Ivan ens diu que ja està, que no demanem més pistes. Quina és, va?
4: Cròniques vampíriques.
1: Oh, que maca.
0: Si no l'has vist. Veus?
3: Que maca, diu. I potser hi ha més sang que...
0: És
3: més
0: uns colors, una lluminositat.
5: Calla que no es mosseguin entre ells, saps?
3: Cròniques vampíriques.
4: Sí, i té The Originals i Legacies.
0: És que a mi aquestes històries...
5: És molt difícil.
3: En tu cabeza era espectacular, no? Perquè no la coneix aquí ningú.
0: No som d'aquestes...
1: No som d'aquesta condició, no ens agrada Dràcula aquí.
5: Ens agrada, però amb altres estils.
1: Tu que t'agrada que et xuclis
0: la sang. No ens agrada l'all, ni les estaques... Ni
5: els alls ens agraden, però...
0: Vale, fatal, vinga. Millor anem per la pel·lícula. Sí, sí, encara podem treure un 7,5.
4: Bueno, per la peli.
6: Déjame subir en la moto.
7: ¿Cómo?
6: Que me dejes subir en la moto.
1: Tres metros sobre el cielo.
7: Dices que soy un bestia.
0: Mira que no l'he vist i hagués dit 3
5: això,
0: metres sobre el
5: vidre. Això, pel temps que hem trigat, ara val, valdrà
3: sí.
5: a doble.
3: Compensa l'altre.
0: Un punt i mig, va. Molt bé.
4: Molt bé, molt bé.
1: Ha fet que, ha fet que m'està dient.
0: També ens pots deixar de portar coses de teenagers. Vull sí. dir, sí. encara de ahora y siempre,
4: no
0: eh?
1: Clàudia, tot el que surti Mario Casas tu m'ho portes. I m'ho sé a memòria.
4: T'encanta, no?
3: Te'l saps a ell de memòria, no?
0: Ja li agradaria. Vale, la cançó, Lluís, calenta que se'l és.
4: Vinga, som-hi. Aquesta no és la teenager.
1: Hombre, gimme, gimme, gimme, gimme,
0: mamma mia.
1: Gimme, gimme, gimme, a man after midnight.
4: Aquesta, aquesta.
3: Molt bé.
0: Home, no música, a veure el musical. No?
3: Uau, el Robert està que ho peta, eh?
4: Panava, panava. Això no és a teenager, eh? Això no és a teenager.
0: Sí, a teenager dels anys 60.
1: Molt bé, Clàudia, molt bé. Aquesta és molta actitud, el d'avui.
0: Això és intergeneracional, eh?
1: Sí, sí. Us he dit que aquesta setmana que s'ha estrenat a Mamma Mia al Teatre Tivoli de Barcelona, ja en parlarem aquí, tot el teatre va vibrar amb el final del musical, que és com un miniconcert.
5: Va què?
1: Vibrar.
5: Vibrar.
1: I tothom va ballar, va cantar, totes les generacions. És que ara és intergeneracional.
0: Totalment.
3: I tant. Ja tenim l'aprovat. Molt bé.
1: Bravo!
4: Ja aprovat.
0: Jo ho deixaria aquí, eh?
5: Aprovat, jo crec que més que aprovat.
0: A veure, que ens queda el personatge que...
1: Veure,
0: podem bordar.
7: Va sortir bé el somni, perquè és un somni.
1: Ara se torna a posar?
7: Va sortir bé el somni, perquè és un somni.
3: Ui. Ostres, molt curta.
5: És cantant?
4: No.
5: És arquitecte?
4: No.
0: A veure, callem un moment i ho escoltem.
1: Sí, baixa la música, sí. Ivan.
5: Per favor.
7: Va sortir bé el somni, perquè és un somni.
3: Uf.
5: Escolta una cosa.
0: Té una edat.
1: Josep Pons, però què?
5: No. No, no, no. És artista.
3: És cuiner?
4: No, no.
3: No.
0: És periodista?
4: No.
5: És un humà?
4: Sí.
5: És clar, és que...
4: És una persona que és actor. Crec que... Sí, que estareu més acostumada a sentir-la parlar en castellà que en català.
0: Ai, ja comencem amb l'ús d'idiomes.
5: Ostres. Què era?
0: Actor.
5: És actor.
1: És presentador de televisió?
0: Actor.
4: No, és actor.
5: Ens podem tornar a escoltar, per favor.
3: Actor.
7: Es va sortir bé el somni, perquè és un somni.
4: Ha fet una sèrie catalana molt mítica i una altra espanyola.

0: de poder.
1: Encara més mítica.
2: Ah, Jordi Sánchez.
1: Sí.
2: Bravo. Oh.
3: Ja, Robert, per favor.
4: Dels que te sales, eh?
5: Bueno, els vídeos aquests que feia molts anys que no els veia. Déu-n'hi-do, Ràdio Bofarull, la ràdio que vull.
0: És veritat, va fer una sèrie mitiquíssima.
2: L'has vist, no?, Cuando Vengo?
3: El López. Sí.
0: Aquí, clar, és que avui t'ha posat moltes coses teves.
2: Home, sí, bueno.
0: Molt bé.
3: Ostres, no l'he reconegut, el Jordi Sánchez, no l'he reconegut.
0: Jo tampoc, eh? El López, és, no?
3: El López, sí. El Recio.
0: El Recio. Si estigués aquí el Víctor Lozano, l'hagués sapigut segur. Molt bé, ni tan mal.
3: Molt bé, 3-4. La millor ràdio que et mereixes d'aquesta temporada amb la Clàudia.
0: Sí.
3: Perquè vegis.
0: Amb l'ajuda inestimable del Lluís Soler, que no deixa ni el mòbil.
4: Perquè estic treballant.
0: Però deixa el mòbil. Doncs escolta, es treballa fora de l'estudi.
4: Home, però ha portat, eh?
0: Aquí es ve a gaudir.
4: I ha portat preguntes que ha anat molt bé.
0: Deixa la feina fora, va.
4: Gràcies a les preguntes, el Robert Calvo ha pogut saber de qui parlàvem.
0: Escolta, podem recordar quina festassa tenim aquesta nit?
4: Home, aquesta nit tenim els Bombay.
0: Home, jo tinc unes ganes.
3: A la sala?
4: A la sala Salamandra.
3: De?
4: L'Hospitalet de Llobregat. Al Laito de Barcelona.
0: A partir de les 9, però si arriba una miqueta abans,
4: home,
0: millor.
4: Home, s'arriba abans, perquè a les 9...
0: No ens deixareu fora,
3: metro,
0: no?
3: Metro Carrilet, no? Crec que
4: si plou una miqueta...
3: Metro Carrilet.
4: Si plou una mica, doncs Línia començarem 1. A les 9 i 5. Però els Bombay, que sonen superbé, bueno, tenen molt bon matí. Mira, aquests.
0: Vols anar, Clàudia?
1: Vale, sí.
0: Mira, aquesta la coneixes, aquesta cançó?
1: Sí.
4: I coneixes més cançons.
0: Tot i que pensis que no...
4: Però aquesta i moltes més. Sí. Que és que estarà la jefa. Míriam, tu vindràs avui, no?
0: Home, si em poses així... Si no estic molt cansada, vindré.
4: Com és estar cansada, filla meva? Si això és, no. Això és cultura.
0: Tinc a casa ja el jovent revolucionat amb els Bombay i com
4: fort, eh?
0: Falti, vamos.
4: Aquesta nit, a les 9 de la nit, a la sala Salamandra de l'Hospitalet del Llobregat, a l'Aito de Barcelona, Showcase d'Europa FM, celebrant els 30 anys amb Bombay.
0: Teniu 30
4: gratis.
0: Anys, ja?
4: Gratis.
3: Gratis, eh?
4: Gratis, eh?
0: Si
4: gratis.
0: Voleu anar, encara hi sou a temps.
4: A més, és una hora. És una horeta, un showcase.
0: I després aneu a sopar i teniu el divendres fet.
3: Aquesta gent que, per cert, saps què, Míriam? Que no els he posat a la gent. A la gent de la concert.
2: Home, però... Però...
0: Que malament, perquè no és un quin concert error. Com a tal.
3: Quin error, és un showcase, això té perdó. Això
0: i com ho estem dient,
3: no, clar,
0: doncs
3: clar,
0: ara vens aquesta però... nit. També.
3: Sí, bueno.
0: Amb la Bruna i tot.
3: Tinc feina, home, s'ho passaria molt bé.
0: La vas passant de braços a braços i estarem encantats tots de xutxar-la.
3: I ella tan contenta.
0: Doncs aquesta nit als Bombay a la sala Salamandra de l'Hospitalet, a partir de les 9. Mira, jo només diré que veureu el Lluís. I amb això,
3: ja
0: els Bombay no sé, però el Lluís Soler veureu.
3: I gratis, que normalment cobra per mirar-lo, eh?
0: No té, com diria el Víctor Lozano, no te lo hago más barato.
4: Sí, más barato,
0: más barato y no te lo hago, eh? Doncs vinga, si voleu, entrada 676-760908. Clàudia, et vols quedar al dilema?
1: Sí.
0: Vinga.
6: Sí. Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Lluís Soler, et vam trobar a faltar molt la setmana passada.
4: Home, però tu vas comprovar... El teu somriure. Vas comprovar per què era. Perquè és...
0: Home, m'ho vaig passar tan bé.
4: Explica-ho.
0: Mira, dissabte vam anar a les festes de la Mercè, al concert que va fer...
4: Jo no.
0: Doncs
4: jo
0: tu vas perdre.
4: A mi no sé com m'ha convidat ja.
0: És que només... Home, perdona, anava a dir, només anàvem als VIPs, però no.
4: Els megavips.
0: Més... Ens ho vam passar superbé, vam estar supercòmodes. Hi havia una janta.
4: Jo no. 25.000 persones?
0: Moltíssima gent. I jo m'ho vaig passar molt bé.
4: Molt
0: vaig descobrir els Bandaneon.
4: Molt bé.
0: Que,
4: molt bé.
0: Bueno, m'ho vaig passar bomba.
4: Són superdivertits.
0: Amb la Paula Cups, que era... Bueno, l'objectiu de la meva filla. S'ho va passar bomba.
4: A més, la va conèixer, es va fer una foto amb ella.
0: La Leire va estar espectacular.
4: Espectacular.
0: Bueno, molt bé. M'ho vaig passar molt bé.
4: Això,
0: així
4: que
0: reserveu entrades per l'any que ve.
4: Ho fem molt bé, això, eh?
0: Ho feu molt bé. Mira, et diré més. Jo pensava, aquest senyor no treballa.
4: Aquest
0: senyor no fa res.
3: Està allà.
0: Aquest s'ho passa bomba. Sí. Un muntatge, i ara t'ho dic en sèrio, jo vaig flipar. I ara entenc per què a vegades vas una mica de bòlit.
4: Doncs això ho fem moltes vegades durant l'any.
0: Tens temps a venir aquí, en aquest humil programa de ràdio...
4: Adivinar sorollets, saps? Imagina't-te. Doncs avui, estimades i estimats, dividirem la societat amb una pregunta que ens fan molt sovint.
0: Avui és molt bona la pregunta.
4: Jo crec que

0: si no són mil vegades al dia que ens fan aquesta pregunta, sí, no és ninguna, que és que et pregunten, què tal, com estàs? Llavors tu, hi ha dues opcions. Dius la veritat
1: o maquilles la realitat.
0: Yeah! Que això és mentida.
2: Mira,
0: perquè no pots estar bé sempre.
2: Tinc molta curiositat per saber què contesta la Clàudia. Wow. Perquè la Clàudia a mi em dona la sensació que és més sincera que...
1: Sí,
2: i ella, si no està bé, dirà, doncs malament. I
3: clar, també, i això serà... normalment estic bé, per tant dic...
2: Ah, bueno, mira.
1: Bueno, excepte quan hi ha un eclipsi.
3: Ah, bueno.
4: Però també depèn de qui t'ho pregunti.
2: Jo crec que sí.
4: Jo crec que això és la clau.
3: Si m'ho pregunta un random, no li diré res.
2: Però si t'ho pregunten a casa, doncs diran, mira, avui no tinc un bon dia, per això, per...
3: Sí.
1: Clar, com jo amb la Míriam i el Gerard, que...
0: Llavors aquí t'has
4: acabat la frase.
1: Que, no, amb la Míriam i el Gerard... Que,
2: sí, ni que et preguntem.
1: No, ja ho sé, però si em preguntessin, els diria la veritat. Ara, altres persones que no vull, que ni que em preguntin per la meva vida, ni saber res de la meva vida, els diria, bé, anem fent.
2: No, et poses els cascos i ni contestes.
1: Sí, anem fent. Jo els dic, anem fent. Sí.
2: És veritat que aquí, depèn de com... Bueno, el Gerard el traiem de l'equació perquè sempre està content, sempre està bé.
4: Bueno, no sempre, eh?
1: Sí, sempre.
2: Jo sempre ho dic bé.
4: Sí.
0: Sí. Però
2: la resta, només dir bon dia...
1: No, la Míriam Frank, quan entra per la porta, no li cal que ni que li diguis bon dia. Li mires la mirada i dius, ui, no.
2: I tot i així, em seguim molestant.
0: Per tant, podríem dir que de la taula l'únic que és feliç sempre sóc jo?
2: No, i la Clàudia, i el Gerard. Els únics amargats som el Robert i
1: l'Ena. Sí, però la Míriam entra per la porta... No, o sobre l'ascensor, fa cling, l'ascensor.
0: Bueno, però ens estem...
4: Quan està malament, l'ascensor no fa cling, fa clong.
0: Estem escapant del dilema.
2: Fa pocs dies.
0: Estem escapant del dilema.
2: No.
0: Quan et pregunten com estàs, contestem la veritat o no?
1: Maquillem la realitat.
4: No.
2: Jo no maquillo gaire, eh? Vull dir...
1: En general, maquillem la realitat, diria.
2: Doncs gaire...
1: En general.
2: Doncs estic bé o no? Doncs mira, avui no tinc el dia.
0: Dius això.
1: Saps què passa? Que jo crec que ho dèiem...
4: Clar, però això obre la porta a que et preguntin, ostres, què et passa? I tu, ara t'he d'explicar.
2: Doncs mira, no tinc ganes de parlar.
1: Mira, jo crec que...
2: Si m'importa la persona... tal, però si no m'importa, bé, ja està.
1: La meva anàlisi és que, en general, diem que estem bé, encara que no ho estiguem, perquè, primer, no volem donar explicacions de la nostra vida i sabem perfectament que aquella persona, igual que ens passa a nosaltres, no té ganes d'escoltar la
4: mentació. Ho ha preguntat retòrica, és una pregunta retòrica.
0: No, i el pitjor de tot, que es pot alegrar del teu problema.
1: Sí, això també,
2: però no hi ha gent
3: tan bona. Sí,
1: hi ha gent que espera que li contestis que estàs malament per dir, mira.
0: I per què? Què ha passat?
1: Hi ha gent que... Mira, hi ha dues espècies. La gent que espera, la gent que sap que li contestaràs que estàs malament per arregodear-se en tu drama.
0: Exacte.
1: I l'altra que diu, com que jo tinc un drama personal, vull escoltar els de la resta per sentir que el meu és menor.
4: Per sentir-me millor.
1: Exacte. Perquè la gent està pitjor que jo.
0: Hi ha una frase que això ho resumeix.
1: Sí. Mal de muchos, consuelo de tontos.
2: Ah, doncs jo no sóc així.
0: Sí, home, no es pot
2: dir que és així. Jo si et pregunto com estàs, és perquè m'interessa. Si no et diré, què tal?
0: Has de dir sempre bé.
2: Però si et dic com estàs...
0: Has de dir sempre molt bé. Molt bé. Jo sempre dic molt bé. Perquè, escolta'm... També fa ràbia la gent.
1: Sí, això fa ràbia. Fa ràbia.
2: I més si ho dic amb aquest to.
0: Oh, jo sempre dic, molt bé. O a vegades dic, anda que tu, per exemple. També dic, com estàs? Pues anda que tu.
2: Això diu el meu pare, eh?
1: Sempre que em pregunten com estàs, dic, pa comer-me. I així ja...
2: A mi no m'ho has dit mai.
1: Sí, home.
0: És que li diu a altres homes, no a tu.
2: Ah, vale.
0: Als
2: perquè
0: homes,
2: a mi no.
0: A tu no t'ho diu.
2: A mi no m'ho diu.
4: Clar, perquè aquest sentit no és retòric, sinó que és literal.
1: Sí.
2: Parlaves... Mario Casas li diries, no?
1: Què?
4: Parlaves, Míriam, del què tal, i és que és encara més retòric que el com estàs, eh? Sí. Què tal, bon dia? I ja sent que s'ho prenen en sèrio. Bé, bon dia. I diu, no, t'havia dit...
2: Però és això, si vols saber, dius, com estàs?
4: Sí, com estàs? Sí.
2: No? I depèn del to,
4: Ja obre la porta, sí.
2: Com estàs?
4: Sí, si tu ja preguntes com estàs, és com et veig malament, eh? Com deia el Víctor abans, que et veig mala cara, no?
2: Exacte. Doncs mira, el que tocava.
1: Estan passant coses aquí a l'estudi que no estic entenent.
0: Però escolta'm, que estem fent ràdio, no estem fent tele.
2: Que aquí ve gent, diu coses...
0: Perquè és la màgia de la ràdio. I els oients què faran?
2: Vols escoltar?
0: Tu què creus que fan?
1: Jo crec que no contesten la veritat.
0: Jo crec que ningú contesta la veritat.
1: No.
0: Sobretot per...
1: Apareix Montse
2: Valls. A veure, que...
1: Montse Valls Navarro.
0: Notícia última
2: tenim
0: hora?
2: Tenim mancança de cadires i de micròfons.
3: Li dic a l'Ivan, entro i em fa, no tens lloc? I li dic, bueno, entro.
2: Aquí sempre hi ha lloc Montse, per la Montse.
0: Però tenim notícia d'última hora?
2: Notícia... A més, entra en papers.
3: Dos llocs de cop i volta.
2: Notícia d'última hora, Montse.
0: Hi ha notícia d'última hora, Montse?
3: No, la notícia d'última hora és que ha plogut molt a Barcelona i...
2: Moltíssim, eh? Aquí al centre.
1: Si plou a Barcelona, plou a Catalunya.
3: No, i no he sortit de la feina perquè he dit, em mullaré.
0: Et quedaràs aquí a viure avui?
2: Sí, perquè fa...

0: Una estona que ja has acabat el tutorial.
1: Llavors, doncs
0: vinga,
1: aquí estic donant voltes mentre m'afluixo.
2: Ah, o sigui, has entrat a, donar, a fer el dilema?
0: Ah, som al pla B, eh?
3: Sí,
0: molt bé,
3: sí, sí.
0: Molt bé.
2: Has entrat a fer
3: acaba
2: el dilema?
3: Acaba molt bé.
2: Ah, una cosa us he de dir.
1: Jo ja estic de cap de setmana, eh? Directora, també us ho he de dir.
0: Felicitats.
2: Directora, t'he de dir una cosa. La Montse Valls també ve avui a Bombay.
0: Ah, ja ho sé, eh? Hombre, home, i tant, per això vaig.
1: No me les perdo. Tots
4: menys jo.
2: Va tothom.
0: Vine.
1: I per què no vens?
4: Perquè demà tinc guàrdia.
0: Però si és obert, a les 10 ha acabat, això.
2: Ni que estiguessis a la porta de l'Ajuntament fent guàrdia.
0: Que és una horeta només.
1: Sala, sala,
2: vine, va, vine. Sí, és una festa amb coberts.
0: Per què no fem el sopar de Nadal aquí, aquesta nit? Clar. Perquè anem tots.
4: Sí, sí, també és veritat.
2: I a més, escoltem els Bombay.
4: I quan ja, acabi els Bombay, hi haurà el dilema del divendres.
2: Quan acabi el Bombay, ah, exacte.
0: Montse, explica-li què has dit, perquè li hem preguntat ja el dilema. La Montse, però el Lluís no hi era.
1: Doncs que... Pregunta'm.
2: Montse Valls, tu, quan et pregunten...
1: No. Vull que em facis la pregunta.
2: Quan et pregunten...
0: No, fes-li la pregunta.
2: Ah, com estàs?
1: Bé.
0: I si estàs malament?
1: Bé.
0: Mira, perquè aprenguis a diferenciar.
2: Està bé.
1: Jo et diré que estic bé, perquè jo crec que sempre es pot estar pitjor. Llavors jo sempre estaré bé.
4: Jo sempre rumo el teu per no llevar-me sorpreses.
0: Jo nací,
1: jo les diu.
2: De fet, es pot no estar.
0: Bé, sí, clar. Ai, mira, no ens posem tan profuns.
2: Però si diu, com estàs i no contestes, ostres.
1: No, clar, estàs fatal.
2: No és que no estàs.
0: Malament, rai. Voleu escoltar què diu l'audiència?
2: Vinga, a favor, friso. Vinga, va.
0: A veure, escoltem què respon la nostra audiència quan li preguntes què tal.
5: Bon dia, amics.
0: Bon dia,
5: jo sempre poso un somriure.
0: Que bé, sí.
5: I la meva resposta és, a dia d'avui, estem bé.
0: Bueno.
5: Si miro enrere, uau, estem la mar de bé. Sempre en positiu.
2: Molt bé.
5: Perquè explicar les penes et remou el cor. Reviure és una cosa feixuga.
2: Sí, sí, sí.
5: Per tant, rebeu el meu somriure.
2: Gràcies.
5: I a dia d'avui estem bé.
6: Hola, és una pregunta complicada, porque yo creo que tenemos a preguntar ahora cómo estás como algo normal y a veces creo que ni siquiera buscamos que nos respondan. Yo la verdad es que, a ver, depende, ¿no? Lógicamente si te pregunta cómo estás una amiga íntima que sabe que en ese momento puedes tener un problema, pues le contesto sinceramente, pero lo más normal es decir, voy tirando, ¿no? Pues ahí vamos tirando. No. Un saludo.
7: Adéu. Bon dia, nois. Doncs a mi, quan em pregunta que com estic, sempre dic, sí, molt bé. Per què? Perquè si no comença a dir, mira, avui és que estic de mala gaita, a mi no sé què. La veritat és que, bueno, a no ser que sigui algú molt amic i tal, diu, mira, doncs avui no tinc el dia.
2: Molt
7: però
2: bé.
7: Si no, per què? Per què explicar la vida? Perquè
2: molt
7: tothom
2: bé,
7: tenim problemes amb el qual.
2: Sí, és
7: així. En fi, que tingueu un bon cap de setmana, nois.
2: Gràcies, igualment. Bon
8: Cuando a mí me preguntan cómo estoy, cómo estás, digo, muy bien, gracias. ¿Y usted?
2: Bueno, muy bien.
8: Según la persona, ¿no? Pero cuando son amigos, les digo, ¿te conformas con eso o quieres que te dé el detalle?
0: Ay,
8: bueno, buenos días.
2: Buenos días.
8: Sin programa, ¿eh? Adiós.
9: Hola, pues a mí cuando me preguntan cómo estoy, si estoy bien, que normalmente intento estarlo, siempre digo bien. Y cuando no lo estoy, digo, bueno, vamos haciendo. Pero bueno, este fin de semana estoy muy contenta porque mañana es mi cumple.
0: ¡Ay, felicidades!
9: Mi última va a ser sábado, que no trabajo.
0: Qué bien.
9: Así que perfecto. Bueno, que paséis vosotros también un fin de semana estupendo.
0: Gracias.
9: Un abrazo.
10: Hola, que bé em trobo. Bueno, yo creo que... Maquillar una miqueta està bé, eh? Com aquella noia que es pinta els llavis i una línia als ulls i està cap endavant. I quan ho dius, doncs mira, sí, anar fent i tal, doncs en aquest moment, doncs mira, t'ho creus. I la persona que ho ha preguntat, doncs tampoc pateix. O sigui que sí, una mentida si piadosa, tonta, però bueno, sí, senta bé. Adéu.
11: Bon dia.
0: Hola.
11: Bueno, y es que depende de la persona, claro, todo en la vida depende.
0: Exacto. ¿De qué depende?
11: Si es alguien que por la calle, yo que sé, en el gimnasio te pregunta, ¿tú qué tal estás? Bien, bien, lo dices así porque a la gente igual, como siempre digo yo, la gente que le va a preocupar tus cosas. Pero
2: es
11: con la familia y los amigos, pues sí que les cuento la verdad, cómo me siento, si estoy bien, si estoy cansada, si estoy agobiada. Muchas cosas, pero todo depende de con quién.
2: Claro.
11: Sí, del nivel de confianza que tenga con la persona. Bon cap de semana. Y muy lluvioso, según veo. Va a llover todo el fin de semana, así que nada, un buen libro.
2: Qué alegría, amiga.
11: Y a descansar. Adeu.
0: ¿Saps qué digo al meu pare? Bien, si no entramos en detalles.
2: Exacte, això és.
4: Jo crec que en general la gent són conscients. Estic d'acord amb aquesta oient que al final els amics, la gent íntima, fins i tot a companys de feina, els hi pots arribar a explicar certes coses.
2: Mai, però, mai.
4: Però en general...
2: Que ve sempre.
4: Però en general, la gent no vol escoltar les

0: ganes dels altres, m'incloc.
1: No, no.
2: Però
1: no,
2: jo
1: no.
2: Sí.
3: Que, jo, a mi m'agrada fer-li l'escòloga. Sí,
2: a mi també.
0: Però en general, o sigui, a mi si m'ho...
4: Això és perquè no ens plantegem bé la vida. Ens hauríem d'inventar històries molt dramàtiques. Sí. És a dir, jo la propera persona que em rondi com estic, li fotré un xorreo d'història superdramàtica, a veure si plora. Si aconsegueixo que plori, hauré guanyat.
1: Victòria.
2: Mira, sí. Jo tenia un amic de joveneta...
4: Però s'ha de jugar la vida.
2: Que li, quan li preguntes, com estàs, et deia... Mis problemas psicológicos no están para rollos incoherentes de personas carcomidas por el gen patógeno de la ignorancia.
0: Uf,
2: i et quedaves que no li tornaves a preguntar mai més a la vida com estava.
0: Com deia la Veneno, hasta las pencoletas de las aletas.
4: Jo li pregunto algú això, li pregunto com estàs, em contesta això i li dic, perdó, m'he confundido de persona.
1: Sí, totalment.
4: Clar, és que a vegades s'ha de contestar així una miqueta amb gràcia.
2: Sí, no, i no tornen a preguntar,
4: mai més, home. Cadascú els seus problemes.
2: Ai, Montse Valls, em sap greu que estiguis així dempeus.
0: Sí. Montse, però seu aquí, Montse, de bo.
1: Té la cadira trampa.
4: Montse, pots seure a les faldites del Robert Calvo.
3: Que
4: semblareu José Luis i los muñecos.
3: Crec que m'està donant una mica de treva al temps. I llavors m'estava debatent entre...
2: Marxa ara ràpid.
3: ...al metro o em quedo ja pel que queda.
4: Queda't, perquè a les 9 tenim bon ball.
3: Tota la tarda no, em quedo els 10 minuts que queden de programa.
2: També et dic que ara ve la ràdio que et mereixes.
4: I surts.
2: No surts. Però has escoltat part de la ràdio que apareix.
1: Surt de refilón a la ràdio que apareix.
3: Vaig a buscar una cadira, ara vinc.
2: Vinga, va, vés a buscar una cadira.
0: Aquella que rellisca.
2: Aquella no li agrada perquè rellisca, se'n va cap avall i no...
4: Cap avall.
2: Mira com rellisca, home.
4: Llàstima que no tinguem càmera.
2: Pujarem un vídeo a les xarxes.
0: La gent deu flipar.
4: Sí.
2: Sobretot els divendres, eh? Sí, com li van dir, l'hora?
0: L'hora
2: petarda, no?
1: L'hora petarda.
2: L'hora petarda, realment.
4: Jo crec que deu ser l'única hora petarda diurna, que es fa en món...
2: Doncs més divertit, perquè ha d'arribar la nit.
4: Sí, tens raó.
2: A més, aquesta nit...
4: Això també és un dilema. Passar-t'ho bé de dia o de nit?
0: Tardeo o no? Sí, fem-ho. Clar. Que ara tothom fa tardeo. Tardeo o nocheo?
2: Nocheo no existeix, no?
4: O madrugueo.
2: Clàudia, tu, com a la jove d'aquesta redacció...
4: Estem fent espòilers, ja.
2: Tardeos?
3: Tardeo i empalmes amb un nocheo.
0: Amb nocheo.
2: O sigui, us agraden els tardeos.
3: Sí.
2: També et diré que els tardeos... hauríeu d'apartar-vos, vosaltres de nit, i ho deixeu a la gent de la nostra edat.
3: No, és que ara estem en molt mala edat, els de la meva edat i jo, perquè... No em posis a dir-se
2: que
3: ara, perquè
2: que esteu,
3: ara a la nit surten els nens de 18.
4: Perdó?
1: Els nens de 18,
2: bueno, però tu quants
4: tens? 20. Tu? Ai, per 20. Favor.
2: Els nens de 18?
4: Ens tancaran la missió.
2: Tòcate les narices.
4: Ens tancaran la missió dient aquestes coses, clar. És que...
2: Clar, i són uns crios.
3: Sí, clar,
2: tu ets molt adulta ja.
1: Clar, pobrets.
0: Com dius tu els de 18? Com els dius?
3: Els menorillos.
0: Els menorillos.
1: Menorillos.
2: Que s'ha de...
4: Els col·làgenos, ja no.
2: I clar, però també surten els de 22, que per tu són uns iaios, ja.
3: No.
4: Escolteu una cosa.
1: Imagina't nosaltres, devem ser...
4: No, nosaltres estem a la sala de vetlla.
1: Fòssils, saps?
4: Estem a la sala de vetlla, nosaltres.
2: És que, clar, ja pedimos tierra, nosaltres.
4: Em sembla fatal.
1: Ai, mare meva.
2: Doncs, molt bé, vinga, va, anem amb la ràdio que et mereixes. Vinga, va.
0: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz.
1: Vinga, va, anem ràpid. Avui...
2: No, tenim temps. No?
1: Sí, bueno, més o menys.
2: Vale.
1: Sí.
4: Fins
1: a les
4: 9 del vespre tenim temps.
1: Tenim temps. Aquesta setmana crec que va ser el dimarts, vam recordar el que havia passat al Liceu, amb el tema d'Aïda, que va sonar mig de l'obra, de la representació. Doncs,
2: L'Alert,
1: no? I llavors vam descobrir amb allò doncs, que el Víctor Lozano té un toc amb L'Alert, té un toc. El periodista i comunicador Josep Cuní...
5: Quan jo dic prou, és prou.
1: ...ha publicat a la xarxa X que ahir, en el moment àlgid de l'obra de Verdi, va començar a sonar Les Alert.
6: A veure una cosa, jo sempre prefereixo que hi hagi informació en excés que en defecte,
2: totalment,
6: no? Millor curar-nos en salut, sí, i si no passa res, doncs no passa
2: res.
6: Però, cony!
7: A mi no m'he hablat bé.
6: Per enviar un missatge, cal que t'enviïn un to... que sembli el cataclisme...
8: És terrible, apocalíptico.
6: Que estàvem sopant amb les meves filles, els tres, estàvem allà, amb la verdureta...
9: Per ser un bon esportista, entrenar-se és important. Per a cuidar-se, també ho és.
6: Hòstia, què passa aquí?
10: Mira, a veure si me quedan tranqui aquí, és que quiero tranqui.
6: Aquest so és horrorós, és lamentable.
2: Respira.
6: Sí, no creieu de veritat que es pot
2: enviar
6: un to menys alarmista, no, sí, que ens estan envaint els marcians.
11: Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves.
6: Sembla que hi hagi una fuga nuclear amb una central nuclear.

0: proposem a la Generalitat que et faci servir a tu.
1: És que el pitjor és que quan es desactiva l'alarma, hi ha un moment que a vegades que t'envia la desactivació de l'activació.
2: Fai que ver, menudo lío.
1: També és el mateix so. No, a les noies sí que et pots enviar una coseta més, no sé...
0: Bueno, dona...
1: Mediterrània, de Serrà.
0: Vinga, va.
1: Una cançó de Letizia Sabater.
3: Estoy super relax, que te va a flipar. Todavía puede haber un pelotazo importante conmigo.
0: Mare
4: de Déu. Sí, sí, el Víctor Lozano.
0: És alert del Víctor Lozano.
4: Buh, seria brutal.
0: Sembla que plori un nen petit.
4: Exacte, semblava un nen plorant.
5: Entre un gat i un nen.
4: Sí, no? Sí, sí, em vaig plantejar posar un clip d'un nen plorant, però al final ho vaig deixar estar. Un Víctor Lozano, que com sempre és protagonista de la ràdio que et mereixes, que està molt donat a cantar, ho hem comentat abans, ho vam comentar ahir,
0: no
4: li ha robat al Robert Calvo el paper d'home del karaoke d'aquesta ràdio.
0: De tenor.
4: I li encanta cantar fins al punt, no sé si ho sabeu, ara que estem tots junts aquí, que el Víctor Lozano ha guanyat una edició de La Voz.
1: Bon dia. Hoy voy a ser Chayanne.
6: Moreré el agua del ruedo. No importa lo que...

0: nos hemos dado la vuelta. Pablo,
1: en este orden. Luis,
0: Ponzi, sí.
1: Malú
0: y yo el último porque estaba flipando.
2: ¡Bravo, bravo!
3: No, no, no, no.
4: Porque a las horas...
5: ¡Pero qué barbaridad más grande! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué pedazo de artista!
3: ¡Voy a pasármelo bien!
6: Así, o sea, gracias. Gracias de corazón.
4: ¡Sería buenísimo!
3: ¡A toda,
6: a toda!
7: Te he disfrutado de pues, esa capacidad de, que tenéis algunos que habláis ese lenguaje con tantas cicatrices de cambiar las canciones como queréis.
3: Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, el Puma, que van a hacer un dueto.
8: Hay que ser feliz a ser el torero.
3: Temazo total,
8: llévatela contigo que a mí.
0: Cuando alguien se atreve a hacerlo de una forma distinta, pues mola mucho. Y eso es lo que acaba de pasar contigo. Una persona muy especial, cantando de una forma muy especial. Tú eres un artista de los pies a la cabeza. Y ha sido muy emocionante verte.
9: El concursante con el mayor número de votos y que, por lo tanto, se convierte en el ganador de la voz es...
4: Víctor Lozano.
2: Es buenísimo, això. És boníssim,
4: no era conscient.
10: Tot queda a casa, eh?
4: De tot el que canta el Víctor Lozano.
11: Sí, és que és...
10: Canta
11: que
10: molt.
11: Canta
10: molt.
11: I segur que ens n'hem deixat alguna.
2: Eh? Llavors em trobareu a faltar.
4: Ja trobo a faltar.
11: Sí. Bueno, sí.
4: És que no calla.
11: I tant, després del combo Víctor Lozano...
10: Gerard, això és una meravella, això que acabes de fer.
4: És una meravella, sí.
11: Està guai, ha costat,
10: eh? És una fantasia, això que acabes de fer.
0: Estem demanant un Premi Onda?
10: Sí, i tant.
4: O dos.
11: No, home, gràcies, company. I gràcies sobretot al Víctor Lozano, que és el que ens sorteix d'aquest
4: material.
11: Sí, tenim convidada sorpresa. El clip és molt curt, però havíem de deixar constància, perquè és que l'amic Joan Valentín, del company de La Brúixola, doncs ens va dir, ei, heu de posar el tall de la directora de La Brúixola, Lola Sorribas, que va tenir doncs un gazapillo, una enganxadeta. No hi ha molta edició, perquè el tall s'edita per si sol.
12: Després que divendres passat el Liceu obrís la temporada amb Aïda de Verdi, el Coliseum barceloní estrena una versió per finats.
13: ¿Com ho dices?
12: Una versió per finats.
14: No entiendo nada.
12: Una versió per finats i adolescents de la mà de Jordi Casanovas i l'operació Òpera Catalunya.
4: Era infants.
11: Els infants són molt finats, eh?
2: Finats.
11: Per finats.
4: Però jo crec que ella es va donar compte més, no?
11: Sí, perquè
10: va dir, tira pa'lante, tira pa'lante,
11: fa un ball en la veu de... I adolescents com dient, merda, acabo de dir...
4: I després a veure com segueixes, eh?
11: Sí, sí.
4: Doncs mira, els companys informatius de La Brúixola, d'esports i d'Europa, també.
10: Ah, sí, aquesta nit a les 9 ens veiem.
4: Doncs escolteu... Ai, deixa't els teus temes.
2: Perquè...
4: Ens ho envieu i fem aquí un muntatge xulo amb el Gerard. Va, com resumim el programa d'avui? Jo diria caos ara mateix, diria caos.
10: Cabaret de divendres.
4: Cabaret o Bombay.
2: Bombay.
10: Sala Salamandra.

0: Això què és? Una horeta.
1: Això es paga, eh? Vull dir...
0: Ja ho pago, ja. Ens
1: ja has de pagar.
0: Ho pago amb el que no el cobro.
1: Doncs amb els Bombay, que els podreu gaudir aquesta nit, marxem. Tornem dilluns a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia.

0: afronten nous reptes socials, tecnològics i econòmics. Davant d'aquest escenari, el lideratge ja no consisteix només a prendre decisions, sinó a entendre els canvis, anticipar-los i generar un impacte positiu. Les organitzacions que prosperen són aquelles capaces de combinar creixement i propòsit, innovació i responsabilitat, competitivitat i compromís amb les persones. I és precisament en aquest equilibri on neixen les oportunitats que definiran el futur. Avui al Lideratge es posarem el focus en alguns dels grans debats que marquen el nostre present, com la competitivitat empresarial, la mobilitat urbana, l'accés a l'habitatge, la força de la comunicació en format podcast i el talent de dones professionals que obren camí des de sectors tan diversos com l'arquitectura, la innovació i les arts escèniques. Perquè liderar és escoltar, construir, transformar i inspirar. I perquè el futur no és un lloc on arribarem, sinó una realitat que estem creant cada dia amb les decisions que prenem avui. I per tant, avui començarem el programa amb la secció Notícies, parlant sobre la implantació de les anomenades catifes vermelles amb Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta, membre de la taula Mouta per Barcelona. A continuació, a la secció Microscopi en femení, entrevista a Sandra Bestraten, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. A Màrqueting i Comunicació, en motiu del Dia Internacional del Podcast, entrevistem a Núria Coll, del podcast Soy Como Como. I per acabar, a Empresa en femení, entrevista a Mar González, cap de vestuari del Cirque du Soleil. Comencem.
1: Lideratges amb Ariadna Belver.
0: Barcelona aprova una nova manera de donar prioritat al transport públic amb les anomenades catifes vermelles del carrer Balmes. La mesura busca facilitar el pas dels autobusos, però la taula Mouta per Barcelona alerta que també pot tenir efectes sobre la resta de la mobilitat, la seguretat viària i l'activitat econòmica. Per tractar sobre aquest tema, avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta i membre de la taula Mouta per Barcelona. Benvingut, Gabriel, al Lideratges. Com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Bé, primer de tot, quin és el principal problema en la nova configuració de les catifes vermelles del carrer Balmes i per què pot generar més congestió?
2: Bé, en definitiva, veiem important prioritzar les actuacions relacionades amb el transport públic, que ja és prou eficaç a la ciutat de Barcelona, però en qualsevol cas sempre està de més profundir cap a l'excel·lència amb aquest mitjà, però hem d'entendre que això té contrapartides i que això no pot recaure sobre determinades activitats vinculades a la vida quotidiana de la pròpia ciutat, com és l'accés dels propis veïns en els seus propis domicilis i com és la limitació de la mobilitat del vehicle privat que fa que l'accessibilitat al centre de la ciutat es vegi també perjudicada. Creiem que aquestes qüestions no s'han tractat amb suficient rigor ni profunditat precisament amb la taula que tenim amb l'Ajuntament de Mobilitat en el que Mouta per Barcelona hi participa i creiem que val la pena valorar aquesta actuació des d'aquesta perspectiva.
0: Totalment. Com pot afectar aquesta mesura als autònoms, comerciants, transportistes i serveis professionals que necessiten utilitzar el vehicle per treballar?
2: A veure, jo li parlo des de la perspectiva del que representem a Barcelona Oberta, que som els eixos comercials. El que necessitem és que la ciutat sigui accessible. Sí. És a dir, que tots tinguem la possibilitat d'arribar a tot arreu amb el mitjà que considerem, ja sigui bicicleta, ja sigui vehicle privat, ja sigui transport públic, però que aquestes mesures no acabin limitant unes determinades llibertats perquè hi ha persones que no tenen possibilitat d'anar en els llocs per altres mitjans que pels que ells considerin. I això acaba fent que hi hagi determinades zones de la ciutat, i especialment estem vivint un cas clar en la pròpia Ciutat Vella, on l'accessibilitat cada vegada és més complicada. Llavors convertim determinades zones de la ciutat amb uns guetos molt basats en una activitat monoturística, perquè el reste de la ciutat renuncia a anar-hi perquè té una limitació important en l'accessibilitat amb el seu vehicle per anar a la boqueria o per anar a altres llocs que en el seu moment doncs, hi havia hagut interès per part dels barcelonins. Llavors, no podem fer una mobilitat on una part de la ciutat renunciï en aquells espais, no? Sinó que hem de pensar que l'accessibilitat és un element fonamental basat, li diria, bàsicament en la llibertat de les persones de poder-se moure com ells considerin.
0: Totalment. Si nosaltres estem davant de la boqueria i ja fa un temps que

0: ho patim, totes aquestes reformes i aquests canvis d'accessibilitat.
1: No, que us expliqui res, perquè
0: sí.
1: mateix. I la veritat és que jo també estic molt a prop de la Barça Universitat i molt pel centre, i la veritat és que trobes a faltar aquella, la vibració de la ciutat amb barcelonins, no? Sembla que estiguis en una altra ciutat.
0: Sí, completament.
1: I Ciutat Vella és la... és la ciutat, és el districte de tots, perquè tots som una mica Ciutat Vella. La Ciutat Vella és on passa tot, és on va néixer la ciutat, és on hi ha la catedral, és on hi ha la major part de l'activitat, i siguem de Nou Barri, siguem de l'Eixample, siguem de Sant Martí, tots ens fem una mica Ciutat Vella, i això cada vegada, des d'un punt de vista de valor i de sentiment de ciutat, s'està perdent.
0: Totalment. A més, una de les principals preocupacions, no, que teniu és aquesta nova maniobra de gir a la dreta des del segon carril. Quins riscos de seguretat viària pot comportar aquesta configuració, i especialment en la interacció entre cotxes, motos i autobusos? Patinets, etc.
1: Jo crec que la pregunta ja es dona la seva pròpia resposta. Sí. Aquesta interacció es fa molt complicada. Evidentment s'ha de prioritzar l'autobús, però això crea unes cues importants. El propi carrer Balmes ja està molt limitat en quant a carrils, i això doncs va creant una congestió molt, molt complicada, que es va allargant al llarg del carrer, i bueno, dificulta, o sigui, no només a qui tingués interès en baixar al centre a comprar, sinó que la pròpia mobilitat per la gent que té que agafar una furgoneta, pels propis taxistes, per les persones que necessiten del vehicle per bellugar-se per qüestions mèdiques o pel que sigui, doncs acaba sent un autèntic infern. Llavors, creiem que tot això és negatiu, tot i que reconeixem la bondat de prioritzar allò que és més sostenible i que és més col·lectiu. Però entenem que les contrapartides acaben tenint una repercussió molt important en l'activitat social i econòmica i comercial de la ciutat.
0: I quins indicadors hauria de tenir en compte l'Ajuntament per determinar si la prova pilot funciona, més enllà de comprovar si augmenta la velocitat comercial dels autobusos?
1: Bueno, jo no sóc un tècnic com per poder-li dir, però estem en una taula, estem en el Pacte per la Mobilitat, que és una organització que la presideix la tinenta d'alcalde Laia Bonet, en la que allà se'ns explica amb els tècnics precisament quina és la configuració de totes aquestes variables. I jo li dic que des de la nostra perspectiva com a comerciants no ens podem posar a avaluar ni a proposar qüestions tècniques que estan fora de la nostra capacitat i del nostre abast. Ja sabem que és molt fàcil opinar de mobilitat com opinar de futbol. Tots tenim aquest dret a poder dir quan les coses es poden fer d'una manera o d'una altra, però tot té un rigor, té una essència tècnica complexa, molt complexa. Jo he pogut participar en aquestes taules de mobilitat i la veritat les coses no són tan simples com realment a l'usuari ens pensem, i tot té molta transcendència, perquè la mobilitat, el problema és que quan mous una cosa se te'n mouen moltes altres de manera indirecta, i tot això s'ha de tenir molt en compte. Crec que aquí no s'ha tingut lo suficientment en compte. Ara, com s'ha de fer i amb quines variables i tècnicament com prioritzar determinades actuacions respecte a altres, crec que són temes que els hem de posar damunt de la taula, i sobretot ser molt col·laboratius, perquè ja sabem que hi haurà repercussions, però si les coneixem i les podem mirar de minimitzar o corregir, doncs crec que acaba sent molt més positiu, i tenim que evitar doncs tenir que fer notes de premsa d'aquestes i tenir que intentar canalitzar un malestar que hi ha per part de la ciutadania en molts aspectes, amb el veïnal, amb el del transport, amb el dels taxis, amb el dels comerciants, i creiem que val la pena treballar conjuntament tots sobre aquesta ciutat més sostenible, més amable, més vivible, però alhora també accessible.
0: I ja per acabar, abans d'estendre aquesta solució a altres punts de Barcelona, què hauria de tenir en compte l'Ajuntament i quines dades considereu imprescindibles per prendre aquesta decisió?
1: Bueno, nosaltres hem considerat que aquí s'ha d'analitzar bé aquesta prova i que no fer-ne cap més fins que tinguem un diagnosi clar de quins són els punts forts i els punts febles, i com poder corregir allò que considerem que pot ser perjudicial. A partir d'aquí ens posem a treballar amb altres punts, i dic, amb tota la voluntat de treballar cap a aquesta ciutat que necessita ser sostenible i participar d'un equilibri en el que tots realment ens hi puguem sentir representats i participar en els projectes.
0: Molt bé, doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Gabriel Jané, president de Barcelona Oberta i membre de la taula Mouta per Barcelona.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
0: Avui a Lideratges tenim una tradició del microscopi femení, que és l'espai del programa on entrevistem a dona, en profunditat a dones destacades en el seu àmbit laboral perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar temes d'actualitat dintre del seu sector i que ens donen també la seva visió sobre la igualtat de gènere. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Sandra Bestraten, que és la nova degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Benvinguda a Lideratges de nou. Sandra, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies, Ariadna.
0: Gràcies per estar aquí i enhorabona. Pel deganat i després pel premi, i en parlarem més endavant. Bé, comencem per la teva formació. Vas estudiar arquitectura i molt aviat vas començar, no?, a combinar pràctica professional i docència i recerca. Quan vas descobrir que volies dedicar-te a l'arquitectura i què és el que més et va atraure d'aquesta professió?
3: Bueno, la veritat és que des de petita m'agradava molt dibuixar i gaudir de l'arquitectura. I quan vaig començar arquitectura sí que és veritat que tenia com necessitat de construir. I vaig tenir la possibilitat, a través d'unes beques que fa la UPC, el Centre de Cooperació per al Desenvolupament, d'aprofitar els estius. Durant els 2 mesos d'estius, a partir de segon de carrera, ja vaig començar a treballar en despatxos per les tardes i els estius fent aquestes experiències de construir escoles en 2 mesos. I bé, això va acabar passant en una situació una mica curiosa perquè vaig fer una assignatura de cooperació que feia el professor Raimon Torres, fill del Josep Torres Clavé, del GATPAC, i vaig fer aquesta assignatura, que era tot molt teòric, i li vaig proposar al professor de dir, ja els estius estem fent aquestes experiències, i de seguida va dir, et faig becària, i vam començar a que el premi als millors estudiants de l'assignatura era anar els estius a construir, no? A aprendre el que significa a construir amb molts pocs diners i sobretot amb la col·laboració de tothom, no? Llavors, per mi això va ser ja un primer, diguem, màster professional, no? De veure com exercitar l'enginy, no? Per poder fer bona arquitectura amb pocs recursos.
0: Totalment, per això, no? Perquè que és una combinació, no? L'arquitectura de dimensió molt creativa, no?, amb una part tècnica i també social. Com ha evolucionat la teva manera d'entendre l'arquitectura al llarg de la teva trajectòria?
3: Bé, llavors el meu despatx professional em vaig anar especialitzant sobretot en l'àmbit més de la rehabilitació, que d'alguna manera porta implícit una complexitat tècnica, perquè al final jo sempre dic que allargar la vida dels edificis, no?, és com tenir una persona a la UCI, no?, que realment és complexa perquè has d'analitzar molt bé quina és la patologia, no?, que ha causat les lesions per poder-ho reparar bé, però clar, moltes vegades, evidentment, els edificis estan habitats i afrontar tots aquests reptes, no?, la veritat és que treballant com a becària a la UPC, també ens arriben a la universitat, sempre arriben projectes molt complicats, i podríem dir que vaig tenir la sort, tant amb el Raimon Torres, després amb el César Díaz, que és professor de patologies, aprendre molt de projectes molt complexes, i aquí és el camí que vaig començar ja de seguida amb aquesta doble complexitat, no?, tant a nivell tècnic com social, no?, perquè com fas possible fer aquestes rehabilitacions i convèncer a tothom de com s'ha de gestionar les obres.
0: Mm-hmm. Clar, amb tota aquesta, no?, aquesta trajectòria al voltant d'aquests projectes de rehabilitació i molts vinculats a habitatges, no?, i arquitectura social, què t'ha portat a treballar en aquests projectes que impacten tan directe en la vida de les persones?
3: Bé, primer és la satisfacció que tenim tots els arquitectes. Al final, allargar la vida dels edificis és com allargar la vida de les persones, i és una satisfacció molt gran quan veus que l'edifici funciona, que la gent està molt més confortable, que necessita menys diners per gastar, no?, per tenir confort de calefacció i aire condicionat, no?, que és fer-los també més eficients, fer-los més accessibles. Clar, hem posat molts ascensors en edificis. Clar, persones que estan confinades perquè no poden sortir de casa i de cop poden gaudir, no?, d'una vida social, és una cosa realment inexplicable i que fa que moltes vegades que la nostra feina és molt feixuga, molta burocràcia, molts entrebancs, no?, però que quan acabes l'obra és com que tot s'oblida, no?, perquè quan veus les persones que estan, no?, felices amb els seus espais i amb tota aquesta transformació, bé, fas com energia, no?, pel següent repte.
0: Totalment, clar, imagino que en aquests casos que expliques, no?, de gent confinada que no pot moure's per un tema de mobilitat també, o per edat, o pel que sigui, o per salut,

0: doncs, ajudar-les d'aquesta manera, no? Facilitar-los el... que a més és tan necessari, no? Estar en contacte amb la gent i sortir al carrer, de no estar confinat. A més, dèiem que has combinat la teva part professional, activitat professional, amb la docència i la recerca. Què t'aporten aquestes tres mirades, professional, acadèmica i investigadora, a la teva manera d'exercir l'arquitectura?
1: Bé, el fet de ser professor a la universitat i, bueno, i sempre hi ha aquest repte, no?, que hem de fer articles científics, sempre m'ha portat a que els projectes que jo accepto d'alguna manera són projectes difícils, no? De fet, sempre m'agrada dir que sóc experta en impossibles. Això és el que realment m'atreu. I això permet, doncs, que els projectes que faig han de tenir alguna part d'innovació, sigui a nivell tècnic, sigui a nivell social, que em permetin també després compartir aquests reptes, no?, i aquests aprenentatges amb articles científics, i això és molt interessant perquè és un estímul i fa que cada projecte es converteixi en un repte en tots aquests àmbits, no? I jo crec que això, bueno, m'estimula molt, i de fet també ser docent, estar al costat dels joves és realment pura vitamina. O sigui...
0: Sí, sí, totalment, perquè més connectes, no? Una mica que a vegades es parla de que des de la formació, després de la part professional, quan ja comencen a l'entorn professional, se senten una mica com desconnectats, no?, del que han estat estudiant, a després de posar en pràctica. A vegades hi ha un sí, gap que se'ls ha d'acompanyar, no?, també. Llavors, sí, si pots estar allà amb ells acompanyant-los, segur.
1: Clar, i bueno, jo represento també els professors associats, que som aquests arquitectes que tenim despatx i que tota la innovació que fem, perquè el nostre laboratori al final és l'arquitectura, no?, i construir, o qualsevol altre projecte més abstracte. Però el repte és que la universitat tingui aquests perfils, permet fer aquesta connexió, no?, amb la part professional, i sobretot aportar l'actualitat de cada moment a la docència. I això, bueno, de fet, és un dels aspectes que des del col·legi també vull reforçar molt, perquè hi ha una mica de desconnexió i volem que des del Col·legi d'Arquitectes acompanyi aquest itinerari professional, perquè si no realment hi ha un punt de vertigen, no?, molt ben formats, una carrera realment molt intensa, molta dedicació, però que si no ho acompanyem, després tenim un talent desaprofitat.
0: Total. Passem ara al COAC i a la teva experiència i trajectòria dintre del Col·legi d'Arquitectes. Has estat presidenta de la demarcació de Barcelona i ara n'ets la degana. Què significa per tu assumir aquesta responsabilitat i què vols aportar des d'aquest càrrec? A part d'aquesta connexió, que em sembla molt encertada, perquè en molts col·legis professionals els hi passa, no?, que hi ha aquesta desconnexió entre els ja experts i
1: la universitat i el món professional.
0: Exacte.
1: Sí. Doncs bé, a veure, l'haver estat presidenta a Barcelona em permet que conec el col·legi, conec els reptes, i ara, doncs, el que em permet és sobretot arribar a nivell de tota Catalunya tot el que he après, però sobretot diria que el que vull posar molt en pràctica és fer més xarxa a nivell d'administracions, però també en totes les entitats, i sobretot més xarxa entre companys arquitectes, no? I aquí jo crec que potser aquest lideratge que tenim com a dones, no sé, i altres, també, homes, evidentment, però que és buscar com aquest treball en horitzontal. Un dels temes més importants és trencar la jerarquia. Precisament el col·legi, doncs, té molts reptes, molt diferents, i l'equip que m'acompanya és realment d'un nivell increïble, i això permet que ens repartirem les feines per poder arribar a tots els fronts, perquè els reptes són infinits. Hem d'aconseguir que el col·legi sigui molt més útil, o sigui, perquè, bueno, entre la burocràcia i molts obstacles que tenim a nivell professional, hem de veure com el col·legi ajuda aquest dia a dia de la professió, que s'ha convertit realment amb aquesta, bueno, diem, cursa d'obstacles, no?, i que això no pot ser, i que el col·legi és el lloc on podem realment, doncs, fer eines que puguin ser útils pels companys.
0: Totalment, perquè agrupeu milers de professionals, no?, amb realitats i especialitats molt diverses. Abans, fora de micro, parlàvem dels grans projectes que es coneixen a vegades a nivell de Sagrada Família, tot això, però la realitat d'una gran, no?, una gran part de tots els vostres professionals fan tasques i projectes molt més petits i de molt menys repercussió mediàtica, diguéssim, no? Perquè també és una feina molt necessària.
1: De fet, fem de tot i fins i tot ara al gener tindrem una exposició al Col·legi d'Arquitectes. Gaudí també feia de tot. O sigui, presentarem una exposició de projectes totalment desconeguts, però projectes petits, no? Unes petites escales per pujar unes golfes, un petit porxo. O sigui, els arquitectes fem de tot i sigui quina sigui el pressupost, doncs ens ajustem, no? I el que passa que moltes vegades els mitjans només surten aquests grans projectes, i llavors, a veure, això és important i són icones de la ciutat, però clar, representen una minoria. El 95% dels arquitectes fem projectes mitjans de tot tipus, de rehabilitació, però també equipaments de mida més de comunitat, no? I de barri, però també hi ha som 11.000 col·legiats i el 50% podríem dir que no visen, o sigui, que no construeixen, sinó que fan moltes altres tasques que són molt importants, ja sigui doncs, el planejament, les estratègies, la planificació, la direcció, no? I mediació, també tenim experts. Llavors, aquest univers d'arquitectes que sempre ha estat com molt invisibilitzat també és una mica el meu repte, no? De que puguem veure i puguem explicar a la societat aquest rol que tenim, que ens permet, des d'un punt de vista, tenim una formació molt humanista, molt, molt social, però també molt tècnica. I això, davant dels reptes que tenim, que són complicats, perquè amb el canvi climàtic i tot, doncs és que hem de fer transformacions molt grans, ens permet fer que, bueno, aquest tipus d'absorbir, que diem complexitat i que sembla com molt estrany, no? Però al final és gestionar moltes variables i com que tenim aquesta aportació creativa, no? Sempre m'agrada dir que davant d'un problema nosaltres som capaços de trobar 10 solucions diferents perquè li posem la capa creativa, no? I això en aquest moment ens va bé perquè si una línia no funciona de seguida som capaços de donar-li la volta.
0: Parlant de creativitat i de solucions creatives i necessàries, quin paper creus que han de tenir els arquitectes en els grans debats sobre les ciutats i el territori? Ara mateix, no, tenim un problema enorme, una crisi habitacional important, que a vegades sento, no, veus, però els arquitectes aquí teniu un paper important, sobretot també a l'hora de poder dir als senyors polítics, no? Escolteu, estan molt bé totes aquestes propostes de generar vivenda, però que sapigueu que posar vivenda al mercat tarda tants anys si es construeix, les llicències.
1: Sí, de fet, ens sap greu que no ens tinguin més en compte, no només el Col·legi d'Arquitectes, sinó en general a tots els professionals, que al final som 280.000 professionals i que entre tots fem possible arquitectes, economistes, no? Perquè al final ho hem de fer viable. Llavors, moltes vegades, jo crec que hi ha molt bones intencions des de l'administració, però es fan polítiques que no estan aterrades amb qui les hem d'aplicar, llavors no acaben de ser doncs, efectives. I aquí, evidentment, creiem que ens agradaria molt més col·laborar, a més som entitats de dret públic, és la nostra ADN, o sigui, és ajudar on l'administració no arriba i sobretot que siguin polítiques estables. Ens preocupa molt que l'habitatge s'estigui polititzant tant, perquè l'habitatge necessita estabilitat, necessitem polítiques de llarg recorregut perquè és un producte molt car i molt lent. Llavors no podem estar sempre trompicons regulant i això genera aquesta inestabilitat constant, fa ni que la indústria pot apostar per una industrialització que ens permeti optimitzar temps i costos, perquè al final tu no pots fer una inversió en una fàbrica i ara es para, ara... I no som conscients que igual que l'educació i la sanitat, l'habitatge hauria d'entrar, nosaltres defensem, no?, un pacte nacional de l'habitatge perquè tinguem estabilitat.
0: Un pressupost, després, un pacte nacional i després i pressupost.
1: Totalment.
0: Perquè el pressupost d'habitatge, dista molt de sanitat i de
1: educació. Estem entre el 3, el 2, 3, sanitat, 2, més o menys, així números grossos, a educació i habitatge. Estem al 0,3. Ah. És que al final s'ha d'invertir. Hem de invertir en habitatge públic, però hem d'aconseguir que els privats, que aporten habitatges de lloguer al mercat, doncs que hi hagi com unes garanties, no? De que si al final una persona no pot pagar, doncs activem tots uns àrees, però aquí el que cal és que tots els departaments treballin, perquè si una persona no pot pagar, doncs ajudem-li. Què està passant? És un tema de feina, acompanyem a que pugui recuperar la feina, o sigui, jo crec que al final l'administració ha de resoldre allà on realment tu de forma individual, un privat no pot fer-ho. Però necessitem seduir també el sector privat per activar habitatge, perquè com no sumem per tot arreu...
0: Sobretot, o sigui, incentivar i no demonitzar, no?
1: Sí,
0: de fet. I d'alguna manera, per exemple, tu que has fet molta rehabilitació, no? Pues hi ha un parc d'habitatge existent que necessita grans rehabilitacions i això un privat, un fons, sigui buitre o no buitre, o una empresa que tingui...
1: Una empresa mitjana, que és la majoria que tenim a Catalunya.
0: Doncs aquest ha de tenir uns incentius per poder rehabilitar i després que això pugui, d'alguna manera, amortitzar-ho també, no?
1: Clar, de fet, nosaltres creiem que seria molt més...

0: tindria més impacte buscar solucions, diguem, de beneficis, no? De premiar qui ho vol fer bé, que no està tot el dia regulant i després tampoc es fan inspeccions i tampoc s'acaba de... tampoc és que són efectives. Llavors jo crec que seduiria molt més el fet de bonificar, fer descomptes, no sé, bonificacions fiscals, buscar incentius, que això s'havia fet i funciona, i això activa molt més que anar tot el dia, no?, regulant d'aquesta forma, no sé, tan punitiva i, no?, i tan... voler regular coses que al final tenen una complexitat tan gran que llavors pues, surten amb interpretacions a vegades que no són...
1: Exacte.
0: O amb resultats que no són els que es volien.
1: Totalment. A més, Barcelona i altres ciutats, no?, estan afrontant reptes com la densificació, la falta d'espai, no?, el canvi climàtic o la transformació dels usos dels edificis. Com haurien de ser les ciutats que estem construint avui per donar resposta a les necessitats de les properes dècades?
0: Jo crec que la densitat l'hem d'afrontar i no només hem de poder posar dades. O sigui, jo crec que ara més tenim eines tecnològiques que ens permetin posar. En general, a Barcelona no hi ha més població, el que passa que la unitat de convivència s'ha reduït, no? Abans era 3,5 més o menys i va baixant a 2 com a poc, no? Vull dir, llavors, al final, hi ha molta gent que acaba vivint sola i això doncs, bueno, ens ha de permetre estudiar diferents tipologies d'habitatge, però sobretot aquests espais compartits també que ens permetin socialitzar, perquè al final, si apostem per microhabitatges, no oblidem que som un ser social i necessitem relacionar-nos, no? Doncs que això implicarà doncs, que hi hagi espais on de coworking, o poder treballar, poder compartir, no? I aquest és el repte que tenim, no? D'explorar molt més, i per això jo crec que a vegades val més doncs, incentivar, flexibilitzar, no?, que aquesta hiperregulació que al final és paralitzant. I això, okay. Bueno, ara hi ha unes mesures que estan sobre la taula de redensificació, de canvi d'usos, no?, i que creiem que pot ser interessant, perquè a vegades doncs, bueno, tenim espais que s'han quedat obsolets i no ens podem permetre tenir edificis construïts buits, això sí que no ens ho podem permetre, però jo a vegades dic, home, fos fem mesures que siguin com transitòries, no? Doncs deixem que durant 50 anys es pugui fer aquesta transformació i després en tornem a parlar, no? Però, clar, si volem regular-ho tot tan rígid, llavors ens fa que no es fa res, no?
1: Totalment. La sostenibilitat ja és un, bueno, inseparable de l'arquitectura, no? Ara ja no es planteja construir de nou sense tenir en compte la sostenibilitat, no? Com està canviant aquesta manera de projectar i construir i quins reptes encara tenim pendents?
0: Doncs bàsicament estem tornant a necessitarem murs a les façanes més gruixuts, més filtres, no? Perquè al final hem de veure com ens protegim, no?, de l'escalfament, sobretot. I això passa per entendre que... Per això també diem lo de bonificar, no? Moltes vegades, clar, ara fer un edifici, doncs el seu seria anar a murs més gruixuts, entendre l'edifici com una gran màquina, no?, i treballar molt més les ventilacions. De fet, antigament sempre es feia que hi havia la porta, no?, es podia obrir la part de dalt i deixaves... Com podem, clar, si obríssim les portes de casa nostra a l'estiu, la ventilació que es genera per les escales i tot genera uns corrents d'aire que genera molt de confort, no? Bueno, doncs potser haurem de tornar a recuperar algunes portes que permeti garantir la seguretat, no? Però que entenguem, i això de fet l'IMSOL ho està treballant, estan fent habitatge públic sense necessitat d'aire condicionat i calefacció, però evidentment fent que l'arquitectura doncs, es posa tot en marxa, no?, amb tots aquests sistemes més passius per garantir el confort. I això significa, bàsicament, que entre la variable de l'eficiència energètica i l'accessibilitat, que evidentment tenim una piràmide poblacional que cada vegada anirem més persones amb cadira de rodes, i jo sempre dic que això és meravellós, perquè vol dir que l'esperança de vida s'allarga i que si tenim una ciutat accessible, que aquí a Barcelona doncs, és el gran paradigma, no?, de referent a nivell mundial, doncs tu pots anar amb cadira de rodes i seguir fent la teva vida amb tota normalitat, no? I això, bueno, significa que els espais comuns cada vegada les normatives són molt més exigents, requereixen més espai, però clar, hem de veure com això fa que els projectes siguin viables, no? Perquè cada vegada són més espais, llavors la viabilitat econòmica dels projectes, no?, redueixen el número d'habitatges per complir tot això. I aquí és on estem treballant des del col·legi i volem aportar propostes de dir, escolta, potser per fer possible totes aquestes mesures hem de flexibilitzar potser l'edificabilitat, perquè no la calculem amb la superfície útil, no?, que són els espais útils de l'habitatge, i no la construïda, no?, que això ens permetria que no ens penalitzi els gruixos del mur i que aquests espais comuns no penalitzin. Bé, això s'ha d'estudiar, s'ha de posar números, no?, i estem fent recerca una mica per veure quin impacte té. Tampoc estem dient de fer una gran redensificació, sinó de fer viable els projectes, no?, i que quan es regula, que s'hauria de fer

0: sempre un informe econòmic per veure quin impacte hi ha de fer possible aquestes mesures, doncs no es fan, no? I llavors es va regulant, i després què tenim? Doncs que l'habitatge doncs, és molt car i la gent no arriba a poder-lo pagar. I aquí és on hem de treballar.
1: I tant. Sí, sí, totalment. Recentment, a més, has estat reconeguda, no?, com a barcelonina de l'any 2026 per la teva trajectòria i per la teva contribució a la ciutat. Què significa per tu aquest reconeixement i què creus que diu sobre la manera d'entendre l'arquitectura i la professió?
0: Bueno, jo entenc que és un reconeixement que tinc sobretot de forma col·lectiva amb tots els companys arquitectes catalans, perquè aquest càrrec doncs, és el que em permet, no?, doncs, donar veu a tots els companys i companyes, però ho entenc d'aquesta manera i em fa il·lusió, no?, perquè ara comentàvem doncs, que està molt bé que li donin un reconeixement, no?, al senyor Esteve Camps, no?, per la seva família, que bueno, és un monument doncs, a nivell, podríem dir, mundial, però ens agrada que aquest contrapunt que represento jo com a barcelonina és representar aquest 95% d'arquitectes que fem de tot, que estem al costat de les persones, que estem ajudant, ja sigui els projectes o activitat econòmica, no?, i emprendre qualsevol projecte. No? Jo crec que donar-li forma a qualsevol projecte que tingui qualsevol persona. No? I m'agrada fer aquest contrapunt perquè no sembli que aquest any de la capital mundial de l'arquitectura representi només una part del col·lectiu.
1: Bueno, però no treguis mèrit, eh? Vull dir que... no? Que vull dir que has compartit amb els companys, sí. Però al final aquí te n'han donat és a tu.
0: Sí, no? Sí, sí, i sobretot la trajectòria.
1: Clar,
0: sí.
1: Exacte. Vull dir que està molt bé, que és molt generós, però al final, que això és molt de dona també, eh?
0: Sí.
1: O sigui, de no reparteixo, bueno, però te l'han donat a tu, Sandra Bestraten, no a la degana, saps? Sí. I passem ara a aquesta part d'igualtat de gènere, que saps que sempre m'agrada tractar-lo, i més en aquest programa, que és parlar d'això, no?, de l'evolució. Com has vist l'evolució de la dona dins de l'arquitectura, en concret, i en general en el teu entorn professional? Ets la segona degana, no?, que ocupa del deganat del COAC. Com has vist i què queda per avançar? No? Com has vist aquesta evolució des de que vas, no?, a iniciar els teus passos, primer acadèmics i després professionals?
0: Bé, de fet, a la universitat teníem poques dones professores de referents, però en teníem, i això ens va ajudar molt. A la universitat, per sort, ja som més del 50% dones estudiant arquitectura. Sí que a nivell col·legial representem només el 33%, perquè venim d'un col·legi que era molt masculinitzat, però a nivell de càrrecs de representació, doncs ja dels últims mandats, doncs les juntes són totalment equitatives, paritàries, i això és molt positiu. I bé, el fet de poder ser la segona degana, doncs em fa il·lusió, però també em fa il·lusió no ser la primera, perquè m'agrada pensar que els companys m'han votat perquè sóc una bona professional, no només perquè sóc dona, no? I això també crec que és important, donar aquest missatge de, bueno, com de normalització, que jo també crec que és important i que realment crec que ho estem assumint. De fet, des de la Comissió de Dones de la Intercol·legial hem fet un estudi d'aquests 50 anys i bé, molt lentament, però anem una mica doncs, generant aquests espais d'igualtat. No? I ens fa gràcia, no?, perquè a vegades hi ha companys que diuen bueno, és que ara les dones, no?, aquesta por que tenen alguns, i jo sempre dic no patiu, la majoria de reunions, encara que jo vaig, la majoria són homes. O sigui, a molts càrrecs de moltes institucions encara hi ha molts homes. O sigui que encara tenim molt de recorregut,
1: no,
0: per arribar.
1: Sense anar més lluny, va haver al Palau de Pedralbes, no?, una trobada del Salvador Illa i del president, i només hi havia una dona, que era la Teresa García Milà, del Cercle d'Economia, i la resta eren homes. Vull dir que no pateixin, que no pateixin els homes.
0: Que
1: en lloc no els hi traurem, que encara queda molta feina per davant. O sigui, és un missatge que està calant molt, i sobretot als joves, i aquí et volia preguntar una mica sobre a la universitat, no? O sigui, tu veus que ha millorat aquest percentatge de dones que estan estudiant la carrera respecte a quan vas estudiar tu?
0: Sí, arquitectura, de fet, jo crec que ja som el 60% dones, o sigui, sí que va millorant, tant de bo les enginyeries també poguéssim dir aquestes dades que no és així, i ens preocupa, sobretot informàtica, perquè després s'han de fer polítiques d'igualtat i no tenim les professionals, i sobretot perquè necessitem les mirades, no?, d'aquest 50% de la població per realment construir unes ciutats realment des de tota la mirada ben àmplia. Però bueno, no sé si em permets explicar una anècdota. De fet, quan torno una mica a l'inici de l'entrevista, en la meva assignatura, que és optativa, sobre jo faig una assignatura, es diu Habitatge i Cooperació i Tecnologia.

0: de baix cost, sempre ensenyo a construir amb pocs diners. I si som el 60% a la universitat, en la meva assignatura són el 80% noies. Llavors, i en el primer any que vaig començar a fer cooperació, érem estudiants, i de fet vam anar un home i 5 dones, no? I ens va passar una anècdota que em va impactar molt, no? Que quan portàvem 2 anys, a més, construint allà, vull dir que ens posàvem, no?, a trepitjar terra si calia, no?, tots treballant junts, una experiència, bueno, màgica, no?, i tot el vam fer, això sí, fèiem treballar tothom, eh? Diem, nosaltres estem aquí fent una escola, però aquí tothom
1: treballa.
0: A treballar, no? I això també, doncs, és fantàstic perquè és una oportunitat per conèixer-nos. Llavors, l'últim dia, abans de marxar, em diuen, bueno, Sandra, però què passa? Que los hombres se quedan en España ganando platita y las mujeres vienen a ayudarnos, no? I clar, jo quasi em moro. I des d'aquell moment sempre he fet equips totalment paritaris, perquè llavors...
1: Fixa't que ja ho van pillar des del principi.
0: Sí.
1: O sigui, que ells ja ho van pillar. Van dir, els altres, ells es queden a casa seva guanyant diners i nosaltres anem a fer coses voluntàries.
0: Sí.
1: O sigui, que al final també ens ho hem de fer mirar una mica.
0: Clar, perquè... llavors jo vaig... Bueno, va ser com quasi moro, i des d'aquell moment som 50% i faig discriminació positiva cap als homes, perquè al final la imatge ha de ser d'igualtat en tots els àmbits, no? I això ho explico moltes vegades quan diuen, ah, la discriminació positiva cap a les dones. Bueno, jo faig discriminació positiva cap als homes, perquè a la meva assignatura tinc més dones i amb currículums millors, també diria, i he fet aquest exercici, no? I perquè realment necessitem visibilitzar-nos cap a la societat en general amb aquesta doble mirada.
1: Doncs fas molt bé, Sandra, fas molt bé, perquè és necessari una mica contrarrestar aquests missatges que els està arribant als joves i que és preocupant, perquè en realitat s'està distorsionant totalment,
0: bueno, aquí hi ha molta,
1: la realitat, no?
0: Jo crec que hi ha molta distorsió de missatges que arriben per les xarxes, i això realment és preocupant, i que, no, bueno, que al final falta més diàleg, més parlar cara a cara, no? I no tant aquestes xarxes que estan molt manipulades i són preocupants.
1: Totalment. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un cop més, enhorabona, doble, per ser la segona degana del COAC i després també pel Premi de Barcelonina de l'any. Fins la propera.
0: Moltes gràcies, Ariadna.
1: Sandra Bestraten, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda, i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes... Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro. Proteger lo que nos une.
4: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
5: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre, financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
6: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
7: Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
8: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
9: Eso. 3 vertical, caminata en la naturaleza.
10: ¿Trekking?
9: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
10: Excursiones gratis con Costa.
9: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
11: El cinturón me lo quitas, que aprieta, los frenos, nada, no los pongas, que llevo mucha prisa. ¿Herba? Si no me voy a chocar.
12: Pues mucha suerte, la va a necesitar.
11: ¿A que no prescindirías de la seguridad de tu vehículo? ¿Por qué te la juegas en tu explotación?

0: ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Contrata con UPA tu seguro agrario.
1: Un mensaje de UPA con la financiación de ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2: ¿Buscas sabor, calidad e innovación? Descubre la excelencia de las frutas, hortalizas y plantas ornamentales italianas en Fruit Attraction. El IFE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, te espera del 6 al 8 de octubre en el pabellón 4 de IFEMA. Ven a conocer lo mejor de Italia.
3: ¿Vamos todos? Capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos. ¡Muy bien!
4: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
5: La actualidad de Cataluña. Entra a Onda Cero Punes. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. Onda Cero Punes / Catalunya.
6: El podcast s'ha consolidat com un format comunicatiu amb una gran capacitat per arribar a audiències molt diverses i alhora molt específiques. La seva flexibilitat, la possibilitat d'aprofundir els continguts i la proximitat amb l'oient l'han convertit en una eina cada vegada més present en l'àmbit de la comunicació. Però què explica aquesta força i quins avantatges ofereix respecte a altres formats? Avui, per tractar aquest tema lideratges, parlem amb Núria Coll, creadora del podcast Soy Como Como. Benvinguda a Lideratges. Núria, com estàs?
7: Què tal? Encantada, gràcies per convidar-me.
6: Gràcies per estar aquí amb nosaltres amb motiu del Dia Mundial del Podcast. Quina força comunicativa té avui el podcast i què explica que s'hagi convertit en un canal tan consolidat?
7: Bueno, és com tornar a fer tele o ràdio, però amb temes especialitzats que en els mitjans de comunicació generalistes no ha existit mai, en realitat, perquè quan ens especialitzem, jo com a periodista especialitzada en salut, per exemple, tens un focus posat a investigar i estudiar un tema en concret durant molts anys, que ho fa molt competitiu a nivell de mitjans, no? Perquè tal com estan muntats els mitjans, el periodista parla de molts temes diferents, hi ha molta velocitat cada dia, amb informacions molt més breus, i el podcast, a més, també és l'oportunitat de tornar a aquells programes de tele llargs en què l'entrevista pausava, sense el ritme frenètic de la tele, amb pauses publicitàries, tampoc permetia aprofundir en un tema. I és per això que m'hi vaig llançar.
6: Molt bé. I per què pot ser també una bona opció per a empreses, marques o professionals que volen generar contingut i connectar amb el seu públic?
7: Moltíssim, perquè la comunicació oral i la bona producció audiovisual i veure en persona a la gent que està fent projectes i creant productes és molt millor que veure un e-commerce d'una web estàtica amb aquells productes per comprar. I, per tant, tens la manera d'arribar a un públic final molt massiu per explicar millor un producte o una marca, no?
6: Clar, perquè més enllà del contingut, no?, que és el que aporta el podcast a l'hora de crear una relació més propera i de confiança amb l'audiència, no?
7: Sí, i portar convidats que també van molt alineats amb els teus valors. Tot això va deixant petjada i t'ajuda a tenir marca personal, que és tan, tan important a dia d'avui per vendre, no?
6: Quan vas començar? Quants anys fa ja que tens el podcast?
7: 7 temporades fa.
6: Déu-n'hi-do. Sí. I has vist, suposo, durant tots aquests anys una evolució del format, no? També més competència, entre cometes, no? Com has vist i quin futur li espera al podcast?
7: No sé quin futur li espera i és algo que em preocupa perquè ara hi ha molta, molta competència. I sempre tens aquella sensació de que això serà una bombolla i que acabarà petant. Però i el creixement dels podcasts ja ve de fa 5 anys i va créixer un 400% un any, de no fa massa. I aquí estem, és a dir, que encara no ha sortit un format millor que el pugui substituir. Per tant, si de veritat és la nova ràdio, potser té llarga vida, no? Igual que la té la ràdio i la continua tenint.
6: Bé, sempre també s'ha posat molt en qüestió la ràdio, i ho saps, no? O sigui, que també semblava que havia de desaparèixer quan altres formats com la televisió, doncs semblava que s'ho menjaven tot, no? El podcast ha sigut segurament, bueno, i és, i a mi, per exemple, també, o sigui, acompanya molt, no? O sigui, en moments

0: determinats facis esport, estiguis a casa, estiguis amb el cotxe, o sigui, acompanya, o sigui, ja triar que vols escoltar, no?, a la Núria Coll o altres perfils, doncs és com que forma part una mica del dia a dia de moltes persones i és un acompanyament molt, a part de tot el coneixement i tot el que aprens, eh? No? S'ha convertit, no?, el podcast en algo que es porta molt a sobre, no?, a l'oient.
1: Sí, perquè a més és això, que et ve de gust escoltar una persona concreta i que potser aquesta persona no ha tingut l'oportunitat en els mitjans on hi ha molts altres conflictes d'interessos de destacar. I està clar que l'audiència queda repartida, igual que queda repartida amb les plataformes de streaming com Netflix, i que això toca de mort a les grans audiències que antigament hi havia a la tele. Però bueno, els mitjans de comunicació escrits, que també són els que sempre es diu que els queden 4 dies, continuen... No continuen tan forts com abans, ni molt menys. Diaris nacionals, que abans venien 2 milions de diaris cada dia, n'estan venint 50.000 d'exemplars, però en canvi continuen tenint l'autoritat de cara a les institucions i a les empreses privades inigualable amb cap altre mitjà ni amb cap altra xarxa social. I per tant, també està per veure la capacitat que tindrem els podcasters d'imprimir aquesta autoritat, no? Mm-hmm. Si la gent continua volent sortir a la contra de l'avantguàrdia o una notícia en premsa és superimportant per aquell clipping de premsa que té una institució i el podcast o els influencers no, mm-hmm. haurem de veure com fem més sòlid el que expliquem, com aquesta informació és digna de ser considerada.
0: Totalment. Bueno, de fet, ja,
1: per clar, exemple, no?
0: Clar, hi ha hagut també un canvi que l'EGM ja, no?, ja registra aquesta audiència que feia uns anys no ho feia, doncs també haurem de veure al final a l'oient o al lector o què li interessa més i quin és el format i evidentment tot s'haurà d'anar transformant, no? Bueno, nosaltres des d'aquí augurem molts anys i molt bon futur al podcast, i especialment a tu, que et seguim des de fa molts anys i que ho fas molt bé i que ens agrada molt, pues, tot el que transmets a través del teu podcast del Soy Como Como. Moltes gràcies i enhorabona. Gràcies, Núria.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a propera. Núria Coll, creadora del podcast Soy Como Como.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
0: I ara, per acabar, Lideratges d'avui, toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on volem donar a conèixer dones professionals, directives, empresàries o projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a Mar González Fernández, que és la cap de vestuari de Cirque du Soleil. Bienvenida al Lideratges. Mar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Gracias.
0: Bien, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y cómo llegas a ser la jefe de vestuario de Cirque du Soleil.
3: Bueno, pues llevo ya 10 años trabajando para el Circo del Sol y, bueno, llevo ya 5 años en este espectáculo, en Curios, y, bueno, empecé un poquito por casualidad, creo que un poco como la mayoría de mis compañeros, pues todavía estaba estudiando y vi un anuncio que se pedía gente local para trabajar en verano en Gijón y, bueno, sin saber mucho lo que era el Circo del Sol, pues allí me presenté. Y sabiendo un poco coser y con un poco de inglés. Y bueno, creo que me enganché desde el primer espectáculo, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy. No lo he dejado.
0: Qué bueno. ¿Y qué hace una jefa de vestuario en su día a día? Y cuéntanos un poco también el espectáculo, si puedes decirnos alguna cosa.
3: Bueno, pues siempre decimos igual que nuestro día a día es muy variado, ¿no? Una cosa realmente que podemos decir es que no nos aburrimos. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo a mi cargo, somos 9 personas en vestuario. Uh-huh. La verdad que el espectáculo de Curios es, bueno, es súper bonito, visualmente muy impactante para el público, y eso quiere decir que nosotros tenemos mucho trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues nos ocupamos de los trajes, nos ocupamos de las pelucas, de los zapatos, tenemos también un montón de utillería, tenemos maquillaje, sombreros, entonces realmente hay mucho trabajo para vestir a los 50 artistas que tenemos.
0: Uh-huh. 50 artistas que además actúan cada día, ¿no? Entiendo. Y hay que gestionar, pues, ¿no?, que los vestidos estén preparados cada día y todo esto, ¿no?
3: Sí, digamos que nuestra

Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.

Avui necessites una flor, no cal que sigui gaire gran, potser una margarida, una rosa petita, qualsevol flor que puguis portar als cabells, perquè l'any 1967 una cançó va dir al món que si algú pensava venir fins aquí, fins a San Francisco, era millor que en portés una. I molta gent va fer cas. La cançó es deia San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, i la cantava Scott McKenzie. I havia estat escrita per John Phillips, membre de The Mamas and the Papas. Però darrere d'aquella melodia amable hi havia alguna cosa molt més gran. Hi havia tota una generació començant a moure's. Era l'any 1967. Als Estats Units hi havia protestes contra la guerra del Vietnam, canvis socials, una nova cultura juvenil i una música que començava a sonar diferent. I un dels llocs on tot allò estava passant era el barri de San Francisco, Hyde-Ashbury. Avui encara pots arribar fins a la cantonada de Hyde Street amb Ashbury Street. Hi ha cases victorianes, botigues, restaurants, gent passejant, però fa gairebé 60 anys aquella ruïna, perdó, aquella cruïlla, era una mena d'adreça mundial de la contracultura. Durant l'estiu de 1967, prop de 100.000 joves van arribar a San Francisco i molts es van concentrar en aquest barri. És el que acabaria coneixent-se com a Summer of Love, l'estiu de l'amor, San Francisco Travel. I pensa en un moment en una ciutat que sigui rebel. I de cop desenes i milers de nois i noies hi arriben amb motxilles, amb cabells llargs, amb guitarres, amb roba de colors, gent que buscava una altra manera de viure. No tot va ser tan ideal, com després ho ha pintat la memòria. La concentració massiva de persones també va provocar problemes d'habitatge, drogues, saturació de serveis i conflictes, però musicalment va passar alguna cosa extraordinària. Aquí va néixer grups com Grateful Dead o Jefferson Airplane. Aquí va viure Janis Joplin i San Francisco va començar a tenir un so propi. Guitarres elèctriques, psicodèlia, rock, experimentació... La ciutat ja no era només una ciutat de Califòrnia, era una espècie d'idea. I aquella idea necessitava una cançó i San Francisco, aquesta, es va publicar precisament l'any 1967 i estava relacionada amb el Monterrey International Pop Festival, celebrat aquell any justament a Califòrnia. Aquest festival va reunir artistes com The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding, Simon & Garfunkel i, per descomptat, Ravi Shankar. I es considera un precedent fonamental dels grans festivals de rock que vindrien després. Però fixa't en una frase important. No et deia que compressis una entrada, no et deia que reservessis un hotel, et deia que si anaves a San Francisco portessis flors als cabells. Una imatge molt senzilla. I aquella imatge va acabar fent la volta al món. De sobte, San Francisco era pau, eren flors, música, joventut, llibertat i segurament també una enorme idealització, perquè les ciutats reals sempre són més complicades que les cançons que parlen d'elles. Però pots venir avui fins a Hyde-Ashbury i buscar encara alguns dels rastres d'aquell moviment i d'aquell moment precís de la història. Pots caminar per High Street, entrar a una botiga de discos, mirar les cases victorianes, arribar fins a Golden Gate Park, que queda just al costat. Imaginar aquell estiu, aquella gent arribant, aquelles guitarres sonant, aquella sensació, segurament irrepetible, que alguna cosa estava canviant i que ningú sabia encara exactament en què es convertiria. I potser aquí hi ha la gràcia d'aquesta cançó, que no explica San Francisco. El que fa és convocar aquesta ciutat a dir, vine, i està passant alguna cosa. I gairebé 60 anys després, quan sona la veu de Scott McKenzie, encara és difícil no imaginar una flor, una guitarra i una cantonada de Hyde-Ashbury. Per això avui la postal sonora acaba precisament aquí, a la cruïlla de Hyde Street i Ashbury Street, a l'est del Golden Gate Park, a San Francisco, a Califòrnia, un lloc on, durant els mesos de 1967, una generació va pensar que podia canviar el món. I una cançó es va encarregar d'explicar a tothom on era San Francisco.

0: Hi ha llocs on el luxe no es mesura, ni amb grans ostentacions, ni tampoc amb altres elements així com externs, sinó amb una altra cosa que a nosaltres, en aquest programa, ja sabeu que ens sembla molt més difícil de trobar, que és el temps, el silenci, l'espai. Avui ens anem fins a Pals, a la Costa Brava, per parlar d'un hotel que parteix justament d'aquesta idea. Mas Salvi, by Hotel CMC, ocupa una masia del segle XVII, envoltada de natura, al cor de la Serra de Carmany, a només 3 quilòmetres de la platja. És una mena de refugi pensat per viure a l'Empordà, però sense presses, amb jardins, amb privacitat, amb una manera també d'entendre aquesta estada que convida a baixar el ritme, que és una cosa que ens convé a tots i que ja sabeu que aquesta temporada li estem donant molta importància aquí a Ona Viatgera. Aquí, no tenir plans també forma part justament de la idea de l'escapada de cap de setmana o de les vacances, tenir temps per llegir, per caminar per la finca, per fer una ruta en bicicleta, per banyar-se a la piscina, allargar una sobretaula o simplement mirar el paisatge. És una proposta que recupera la idea d'un veritable privilegi, que és disposar del temps necessari per gaudir de cada moment. Ens acompanya l'Eduard Moret, que és soci director d'Hotel CMC. I demà, Salvi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Nosaltres aquesta temporada ens hem proposat fer moltes propostes d'aquest caire, d'intentar buscar baixar el ritme i el to. No sé si us adoneu vosaltres, els que vosaltres a banda d'aquest hotel teniu altres establiments, si és una de les coses que la gent està buscant, no? Estem tan connectats amb el mòbil tot el dia i tenem tan corrents amunt i avall que no sé si el que veritablement començaran a significar ja les vacances és estar a llocs tranquils i no fer massa cosa.
1: Sí, la veritat és que sí, Carles. Actualment la gent el que busca és una disposada d'un temps per si mateix, de relax, on es pugui gaudir d'això, no? Del silenci, del temps, de la desconnexió, per una pau interna que tots busquem en molts moments en una vida que portem bastant agitada, no?
0: I, Eduard, com ho trobarem, això, al vostre hotel, a Mas Salvi?
1: Bé, el Mas Salvi és una masia del segle XVII, amb 8 habitacions dintre de la masia i llavors 22 habitacions a l'entorn, amb uns bungalows, amb el que cada un té la seva privacitat, la seva terrassa, molt d'espai de jardí, molta zona jardinada, molt d'espai on pots caminar, estar sota els arbres frondosos, refrescar-te a les piscines que hi ha una piscina climatitzada, hi ha una piscina exterior, hi ha una mica per tots els gustos, no? Buscar relax, buscar una mica aquesta tendència de slow tourism, que és una tendència real que ja existeix i que molta gent busca.
0: Clar, tot això, com dèiem, en un entorn que és realment privilegiat. Clar, l'Empordà, no parlem només del vostre hotel, sinó que el lloc on es troba ens permet, encara que ja hem començat dient que la idea és fer poca cosa, però sí, clar, l'Empordà té tanta proposta, tanta oferta de natura, que seria una pena també perdre-s'ho, no? Què ens proposes que fem a l'entorn de l'hotel?
1: Certament, el poble de Pals és una meravella. Només passejar per l'entorn medieval del poble de Pals té una recompensa genial i meravellosa, donat que és un espai on hi ha molta diversitat, on tens molt de paisatge, on tens els camps de l'Empordà, tens l'opció d'agafar bicicletes i fer les zones de l'Empordà envoltat de camps de pomes en aquests moments, doncs, en el punt de la recollida en aquests moments, i que, a més, pots estar des del voltant a la línia costera a l'interior amb pobles com Pals, Peratallada, Palau-sator, que són una meravella de pobles, i en uns circuits, amb unes carreteretes, que pots fer caminant o pots fer en bicicleta, que és un gaudí en si mateix.
0: Clar, parlem d'un hotel, com dèiem, que té aquest cert luxe, no?, de ser un hotel més boutique, etcètera,

0: Però moltes vegades la gent el que busca realment és l'entorn, com explicàvem, i també aquesta tranquil·litat. En canvi, m'explicaves que durant aquest estiu heu notat que la gent està fent estades en general més curtes com a conseqüència de la inflació, la situació econòmica, també el Mundial, que ara en parlarem, però, en canvi, intentant fer moltes coses, no? Com aprofitant, experiment fins a l'últim minut d'aquestes escapades. Com ha anat aquest estiu?
1: Jo crec que hem canviat la tendència. Una frase molt, molt, molt bona ho definiria, no? Abans era on vas de vacances i ara és què fas per vacances, no? I el què fas per vacances contempla això, tota una sèrie d'activitats que hi ha, la gastronomia, l'enogastronomia. Hem de recordar que en la zona de l'Empordà, doncs, és una zona vinícola que molt important, amb la DO Empordà, amb la que hi ha petits cellers on es poden visitar, on alguns també tenen propostes de gastronòmiques i d'activitats, com concerts, el mateix a l'entorn de Pals. El Mageli, per exemple, és un dels llocs que molt proper al Massalvi, que és un lloc que són unes bodegues que, a més, fan concerts a l'aire lliure, amb una proposta de degustació de vins de la seva pròpia collita, amb la qual tot això fa que la gastronomia que hi ha a l'entorn de l'Empordà, el bar i muntanya, tot el conjunt d'això fa una zona molt rica amb aquest tipus d'activitats, des del que és més contemplatiu al que és més actiu i que li agrada fer, doncs, caminades, bicicleta més atractiva, més de passeig. Hi ha diferents alternatives que això fa que la zona de l'Empordà sigui un atractiu en si mateix.
0: Clar, i tot això, com dèiem, en un estiu que ha estat una mica atípic pel tema del Mundial, que crec que també ha afectat una mica a com s'han gestionat les reserves i sobretot les internacionals.
1: Sí, aquest any una de les coses que... Cada any que hi ha un esdeveniment esportiu d'aquestes magnituds, com és el Mundial de Futbol, l'Eurocopa o les Olimpiades mateix, el que fa és dilatar una mica l'arribada de turisme internacional i, curiosament, no? I fa que la gent comenci les seves vacances potser quan finalitzen aquestes grans proves esportives, no? I això és un dels factors. L'altre factor que hem notat molt com a tendència aquest estiu és les grans calorades, que això també ha afectat, amb una demanda de l'hora de la restauració, doncs, preferir llocs amb aire condicionat que les terrasses, donat que la calor era tan forta que ens obligava que la gent preferís estar a dins o a sota cobert i no anar a la terrassa, no? Però això són tendències. Una altra de les tendències que ha passat aquest estiu en la zona de l'Empordà, doncs, potser en l'època o en els dies de l'eclipse pre i posteriors a l'eclipse solar, doncs, una mica de davallada que s'han notat que en la zona de la Costa Daurada, doncs, ha sigut molt més elevada la demanda, i que això afecta i que són com vasos comunicants en algun moment donat, no?
0: O sigui que en el fons esperem a veure si el nostre equip arriba a la final abans de reservar les vacances a l'estiu, quan hi ha un Mundial.
1: Pues certament, moltes vegades sí. Molta de la gent està afectada per aquest síndrome, no? Hem de ser conscients que el món del futbol és un atractiu molt generalitzat i molt ampli, i que d'alguna manera, doncs, afecta a tothom.
0: Doncs escolta, això és una cosa que em sembla molt curiosa, que al final...
1: Sí, cert, certament.
0: No sé si la gent espera, potser, que en algun moment digui, mira, doncs, potser al final la meva selecció o l'equip que vull seguir, al final arriba a la final, potser el que faig és anar-la a veure, no? I si no vaig, tinc aquests diners,
1: sí,
0: perquè...
1: Exacte, o ho veig des de casa, amb el televisor, amb l'aire condicionat, i quan acabi això, doncs ja decidirem a on anirem, no? És una mica els factors de tendència que hi han hagut i que han passat.

0: en aquest estiu i que són anecdòtics, però que, vulguis o no vulguis, com sempre jo dic, el sector turisme és un sector que molt afectat per qualsevol inclemència, no? I per moltes coses és un sector sensible a qualsevol cosa que pugui passar a l'entorn, des de les pluges a la calor, als mundials, als events esportius. El sector turisme té aquesta particularitat. És un sector molt demandat, en el qual tots ens agrada fer les nostres vacances, les nostres escapades, però que certament doncs, hi ha aquestes inclemències en alguns moments donats. Però ho hem d'agafar-ho com un tema anecdòtic i no com un tema rellevant.
1: Ja m'ha explicat que Mas Salvi ocupa una masia del segle XVII. Quina història hi ha darrere d'aquesta masia?
0: Bé, és una masia del segle XVII que es va reconvertir en casa privada i posteriorment es va reconvertir en hotel. Llavors, és un espai natural entre els masos de Pals i el poble de Pals, amb un entorn verd i al peu de Cremany, de la muntanya de Cremany, i que dona una pau i una tranquil·litat molt gran per a aquells amants que busquen una estada i una escapada de tranquil·litat, de relax i de desconnexió.
1: Tu què creus que és el primer que percep un client quan arriba al vostre hotel a través d'aquest camí arbrat que ens condueix a l'interior?
0: Les extensions de jardí que hi ha en l'hotel. Això és una de les coses que la gent l'impressiona més quan arriba a l'hotel Mas Salvi a Pals. Les extensions de verd, de diferents colors, i a més, clar, tenim les diferents estacionalitats de l'any i a la tardor té uns altres colors. Al juny doncs, hi ha els camps de blat que continuen i que són dintre de la finca i que ens gestiona un pagès local, però que són camps de blat que seguen i que tenen el seu procés i que doncs, té un entorn molt des del verd de la gespa als camps de blat a l'entorn. No?
1: A la decoració hi apareixen elements de fusta, l'art, elements originals de la masia. Què heu pogut conservar o què es conserva? Què podrem veure de l'origen de l'edifici?
0: Bueno, és una masia molt ben conservada, amb els seus elements històrics, i que el que hem intentat fer al llarg dels anys és mantenir el màxim possible el llegat de la pròpia finca, sempre sigui curosos amb la restauració i amb la conservació del mateix edifici. Al final no deixa de ser una masia del segle XVII, que han passat els seus anys i que té aquesta particularitat d'encant d'una cosa molt tradicional catalana arrelada a tots nosaltres, no? I és una cosa molt emulada per la gent de Catalunya, doncs la masia, no? La casa pairal, no? És una casa pairal, una masia, convertida en un hotel, que això té aquest encant amb dues piscines, amb una piscina climatitzada, amb una piscina interior climatitzada, amb una piscina exterior, amb diferents coses per activitats, sauna, zona de massatges, i això ho fa com un lloc atractiu. A més, situat en el centre de l'Empordà, com és Pals, amb un poble medieval al costat, amb poblets amb encant, com ja he dit abans, com Pere Tallada, Palau Sator, que el fan com un lloc singular.
1: He vist que la piscina exterior, per exemple, està envoltada de vegetació. Això també és una manera, no? De donar-se com un bany enmig de la natura.
0: Cert, això. I a més, els dies de bona visibilitat, doncs es veuen els Pirineus. I estàs a 3 minuts del mar, 5 minuts del mar, però veient els Pirineus i amb un entorn verd, amb una molt agradable i molt relaxant.
1: I parlem de la gastronomia, perquè també té un pes important per vosaltres i aquí en general. Com es viu la cuina dins de Mas Salvi?
0: La cuina ha sigut un dels elements aquest any que ha fet un avanç important, en el que, sempre parlant de la gastronomia catalana, tinguent molta cura de les tradicions, però més enllà de

0: també de posar una cuina tradicional catalana modernitzada i actualitzada al dia, no? Doncs té dues propostes, una al migdia a la piscina, en el grill de la piscina, i una al restaurant de nit, en la pròpia masia interna. I això fa que hi hagin dues cartes diferenciades i dues propostes gastronòmiques, el qual una al migdia és més lleugera, més refrescant, i l'altra doncs, és més contemporània dintre de la gastronomia catalana en la masia.
1: Doncs vinga, fes-nos alguna proposta d'algun plat típic i representatiu del territori que puguem compartir.
0: Bueno, des del pollastre amb escamarlans, a la vedella amb blets, a coses més revolucionàries, com poden ser unes gambes amb escarxofes, a llozes de botifarra de perol, intentant buscar una adequació a les demandes actuals amb la tradició empordanesa, no? Unes llozes de botifarra de perol, doncs són coses que no trobes a molts llocs, i nosaltres és una de les coses, un plat estrella que funciona molt, molt bé.
1: I ara fora de la temporada, quan estem en aquesta època, en la que... Bueno, encara no, perquè encara fa... Bueno, anem tenint dies i setmanes, no?, de pluges i encara amb molt de sol. Però en aquesta època de la tardor que estem ja endinsant-nos, és un bon moment, entenc jo, per anar a la Costa Brava, no? És una Costa Brava diferent, el paisatge...
0: Diferent,
1: segurament...
0: justament diferent, el que dèiem, no?, en lloc de ser un actiu en el mar, doncs passes a ser un contemplatiu en el mar agafa molt més pes i rellevància als pobles d'interior, amb les propostes de mercats, mercat de Palafrugell diari, mercat de Torroella de Montgrí, el comerç que hi ha a la Bisbal, comerç que hi ha a Pals... Tot això fa un atractiu el que serien els brocanters, tot el que és una mica doncs, antiquaris. És una de les coses que també és un atractiu més de la zona que fa que la gent li agradi doncs, tenir un plan alternatiu a no només el sol i la platja. No? Aquesta és la gran avantatge i la gran virtut, les bodegues, els vins, l'enologia, a la gastronomia. És un gran avantatge amb altres regions que té aquest rere país molt, molt arrelat i molt consolidat.
1: Eduard Moret, soci director d'Hotels CMC i de Mas Salvi, gràcies per portar-nos de viatge aquí fins a la Costa Brava i que vagi bé. Fins la pròxima, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres i a tots els oients.
2: Ona Viatgera, amb Carles Lamelo.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso. Soy Mar Market. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisure al 900-272-272.
6: Verisure.
7: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre. Financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
8: 3 vertical. Caminata en la naturaleza.
9: Trekking.
8: 6 horizontal. Hacen que las vacaciones sean inolvidables.
9: Excursiones gratis con Costa.
8: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
10: Bon dia. Avui s'espera que continuï el temps inestable i les pluges a Catalunya amb probabilitat de ruixats localment forts o molt forts i acompanyats de tempesta i calamarsa, especialment al Pirineu, a la serralada transversal i als litorals de Girona, Barcelona i Tarragona. Les pluges més fortes poden donar-se novament al Terçú, del litoral sud de Tarragona, amb perill important per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Atenció a l'entorn del Delta de l'Ebre perquè no es descarta que siguin localment persistents. Precaució especialment d'aquelles zones on ja s'han donat acumulats importants per perill d'inundacions sobtades. L'episodi de temps advers pot estendre's durant el cap de setmana com a mínim fins demà diumenge, que també plourà de forma generalitzada. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al sud-oest, baixen al terç oriental, a la resta sense canvis. S'esperen màximes de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Com diguem, la inestabilitat roman durant el cap de setmana, podrà estendre's també durant els primers dies de la setmana que ve amb menys intensitat previsiblement. És una informació d'AEMET.
11: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
12: Antena 3 arranca la temporada arrasando. ¿Qué? En septiembre vuelve a hacer historia, siendo la televisión más vista de este país.
13: Me ha impactado muchísimo.
12: Líderes en información.
14: Gracias por seguirnos.
12: Líderes en ficción.
15: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
12: Líderes en entretenimiento.
16: ¡Mi madre!
17: Hemos hecho una locura.
12: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
18: ¡Vámonos!
12: Gracias a ti.
19: Será nuestro secreto.
20: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
21: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
22: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
21: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man. I
23: la filosofia actual, no?
21: La filosofia del nostre temps.
23: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja és.
21: No. D'aquestes coses de que la gent, doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
23: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
21: Ja t'entenc.
23: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
24: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
21: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
24: No, el mòbil ha d'estar fora.
20: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
25: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
26: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
27: Aquesta temporada se'us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
20: La Ciutat, amb Míriam Frank.
27: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
28: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que l'he encertat a la primera.
29: Tócala otra vez.
28: Ai, Robert, ja no em va la dona Summer.
27: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
30: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
27: Com sempre els divendres, us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
21: No sé si t'he dit bon dia abans.
31: No, bon dia. També hi ha una cosa, a mi posa una mica de nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
27: Però no patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676-76-09-08. Aquest any La Ciutat us escolta més que mai.
20: De dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
6: Verisure.
20: en bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
0: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què ens posa en forma?
1: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil...

0: Interior. Gobierno de España.
1: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Merisur.
4: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
5: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
6: El verano que acabamos de vivir ha sido el más cálido desde que hay datos, hace más de 150 años. Y las precipitaciones han sido muy escasas. El tercer verano más seco. Solo en 1994 y 2016 llovió menos en España. Entre todos, tenemos que ahorrar agua.
7: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
9: Hi ha dades que reflecteixen una mica com està la situació, que ara mateix crec que és bastant complicada. Segons l'enquesta sobre joventut del darrer Eurobaròmetre, el 42% dels joves assegura que les xarxes socials són la seva principal font d'informació. Només el 26% s'informa a través de webs de notícies online.
10: Realment el consum és el que dius, o sigui, s'informen principalment per xarxes socials. Llavors, el tema aquí és a qui segueixen també, no?, les xarxes, i que puguin veure que no és el mateix seguir les xarxes de mitjans de comunicació, que sabem que fan bona feina, que contrasten la informació, que hi ha uns periodistes formats darrere que treballen aquesta informació, que seguir, doncs, l'influencer de torn, que segurament parla de coses que els interessa moltíssim, però que no deixa de ser una opinió. I llavors, diferenciar aquestes això, opinió d'informació contrastada, doncs és una cosa en què fem molt d'èmfasi i que hauríem de fer molt d'èmfasi des de ben petits, ja, no? El que tu em deies de comentar, no? Quan les criatures venen a l'escola, això està també demostrat que els infants en què les famílies consumeixen mitjans d'informació tradicionals tenen molta més consciència d'aquesta diferència entre informació i opinió.
11: I potser també les famílies també tenim un paper important quan, per exemple, arriben els nostres fills i ens diuen una notícia que han escoltat a l'escola, que un nen ha vist a través de TikTok, per exemple, i ja s'ho creuen, no? I potser aquí nosaltres hem de dir, bueno, anem a veure si aquesta notícia realment és així, anem a contrastar, anem a mirar mitjans digitals, no? Fer també aquesta feina a casa una mica.
10: Totalment, les famílies tenen un paper fonamental en l'educació mediàtica també dels nostres fills i filles. I ara m'estic trobant que totes les formacions que fem per famílies, normalment les famílies que venen són famílies que ja estan molt conscienciades, no? Dels riscos que suposa tot el món mediàtic pels seus infants. Per això mateix el paper de les escoles és fonamental, i no només d'escoles, sinó també de biblioteques, per exemple, els centres d'atenció primària, no?, que ja han començat a incorporar també a les revisions pediàtriques, preguntar per l'ús que es fa a casa de les pantalles, dels dispositius, etc, etc. Per això dic que és un tema molt transversal, que realment afecta molts sectors de la societat i que hauríem d'anar tots una mica a una, perquè realment està esdevenint un problema de salut pública. Vull dir, els que sentim cada cop més notícies de com estan creixent, no?, en nens cada cop de franges d'edat més reduïdes, els problemes d'addiccions.
8: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
12: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: sí, però que no peleche, sobretot que no peleche. L'altra cosa, escolta, estaven molt avançats fa 100 anys, ara també et dic que a mi a casa no m'hi cap tants productes, però no. Bueno, no. Sí, sí.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: de Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: No podrem pagar la IA, i llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
2: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure, i de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
1: Va començar problemes de rodalies d'aquella època ja.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Lo Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en Showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
3: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Te encanta la música, te toca, toca, toca.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Lo Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
4: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.

0: Avui ja ho dic jo perquè m'estic equivocant. Estava preparant les músiques, però no em dóna temps. Ja ho sabeu, que vaig una mica de bòlit. Però farem veure que ara en aquests moments diuen... celebrities, i diem totes aquestes coses, perquè al final el que volem escoltar... anem directe, eh? Anem a saludar la persona que tenim ganes d'escoltar, que ens alegra totes les setmanes, i també ho fa a la ciutat i en bones mans, el grandíssim Robert Calvo! Mare meva, no sé mai quin botó apreto, i l'edat no perdona, saps què vull dir?
1: Has d'apretar el botó correcte.
0: Sí, sempre. Però com que em fa... Saps què passa? Que jo aquí la taula aquesta de so que tinc té colorets.
1: Ah, molt bé.
0: I a vegades, mira, em ve de gust l'altre coloret, saps?
1: L'altre coloret.
0: Sí, i mira, així em vaig passant. A la nit has de buscar les distraccions en cosetes d'aquestes, no?
1: A la nit totes les cuques són de llum.
0: Sí, són cuques de llum. I mira, a vegades em fa... Aquest color l'he apretat poc. I mira, apreto el botó que no és.
1: Estava pensant una cosa. Ai. Ara em mirava el guió aquí, que m'he preparat una miqueta.
0: Sí.
1: I estava pensant que tu i jo podríem ser la versió heterohomosexual.
0: Sí.
1: Més fructífera de la radiodifusió a
0: Sens
1: Espanya.
0: Dubte.
1: Que seria equilibrable a la relació de les dues persones que portem avui en aquesta secció.
0: Val, ja sé per on vas, ja sé per on vas. Sí. Perquè nosaltres portem fent ràdio junts, mare meva.
1: Des de temps immemorials.
0: Immemorials.
1: El millor de tot és que no ens hem liat, perquè l'un és heterosexual, l'altre és homosexual, fins que no se demostra el contrari, i mantenim una relació professional que és molt fructífera,
0: sí, senyor,
1: perquè ens porta molts beneficis.
0: Absolutament.
1: És el mateix que fan els nostres protagonistes d'avui.
0: Val, el que passa és que m'imagino, per donar més pistes als nostres oients, que els nostres protagonistes d'avui han estat junts i ja no junts.
1: Ja no junts. No, perquè la relació sentimental que mantenien ja no la mantenen, però sí que mantenen la relació d'afecte, perquè al final, sí, després de 15 anys junts... O de
0: Ostres,
1: 15
0: són molts,
1: anys,
0: eh?
1: Són molts. Et queda el carinyo, no?, com a mínim, o el respecte, com a mínim. Encara que sentimentalment no us entengueu, o sexualment.
0: El que sí tenen és la mateixa química professional que tenim nosaltres, és això.
1: La mateixa química pel compte corrent.
0: Va, aquest ja és un altre tema, el compte corrent, mare meva.
1: Bé, avui parlem d'unes persones que, mira, fan una cosa molt important, que és fer... militància des de la creació artística. I fer enviar missatges molt potents a la societat des de les seves creacions artístiques. Són dues persones que, sí, són artistes, són directors de cinema i directors de teatre en estat, i a la vegada també un d'ells ha estat actor molt famós en aquest país. I ja amb aquestes pistes jo crec que tothom es deu imaginar que estem parlant de dues persones que no s'imaginaven que arribarien fins on han arribat. I encara podrien arribar més lluny, perquè són... la notícia de la setmana. Estic parlant de Javier Ambrosi, Javier Calvo,
0: Los Javis,
1: que són els nostres celebrities d'avui.
0: Sí, senyor, perquè han passat... La televisió és història moderna, però és que molts cops també l'hem de fer aquesta, perquè la televisió... Molta de la gent de la que ens sona sempre, precisament per aquesta cosa tan absurda que els oblidem i els aparquem, no? Com dèiem el cas de la Mari Pau o de tanta i tanta gent, doncs, clar, omplen el seu espai d'altra gent i llavors, clar, no es toquen aquestes generacions, quan seria molt bonic que hi hagués més, doncs, aquesta fusió, no?, de les diferents generacions i que poguéssim veure programes més intergeneracionals, eh? Que hi hagués gent més veterana, menys, i tot això seria bonic.
1: El millor de tot és que aquestes dues persones, Javier Ambrosi i Javier Calvo, fan una cosa molt important, que és honorar la memòria del seu país, al final, i també batallar des de la seva pròpia batalla personal, des del seu propi espai i des del temps que els ha tocat viure, perquè el futur que arribi després sigui una mica millor del que ells s'han trobat, que ja se'l van trobar molt aplanat, però ells jo crec que encara l'aplanen molt més. I espero que ho segueixin fent per molts anys més, perquè són dues ments pensants creatives que l'altre dia escoltava, els escoltava tots dos, però Javier Ambrosi deia: és que, aunque nos hayamos separado sentimentalmente, creativamente no somos nada el uno sin el otro.
0: Fixa't. No,
1: no perquè, crear.
0: Clar, perquè vulguis o no, quan hi ha un partnership que es diu, doncs normalment, de forma pensada o de forma natural, es van repartint la creació. És a dir, tu fas més això, jo faig més l'altre, jo ja sé que això m'ho acabaràs de rematar tu perquè se't dona millor això, i llavors es creen aquestes complicitats i necessitats al mateix temps. S'entén perfectament.
1: Mm. Sí, sí. El cas és que creen molt bé i molt fructíferament tots dos junts, dos homes que un d'ells no era famós, l'altre sí, perquè de molt jove va aparèixer en una sèrie de televisió d'aquesta casa, precisament Física o Química. I la història no pot ser millor, David, perquè jo he llegit que en Javier Ambrosi va veure Javier Calvo fent de Fer a Física o Química, no?
0: Ai,
1: aquesta
0: bo.
1: Sèrie d'Antena 3, i es va penjar d'ell.
0: Una mica com el rei amb la Letícia, eh?
1: Una mica, sí. Es va penjar d'ell, i llavors ell va dir, pues, si ell és la física, jo quiero ser la química d'este chico. I li va presentar els respectes per Facebook.
0: Ai,
1: per
0: bo.
1: Facebook.
0: Que bo.
1: Facebook ja és el pleistoceno, gairebé.
0: Ah, Física
1: o Química. I li va dir que li agradava molt, que li agradava molt com actuava. Era mentida, no li agradava com actuava. El posava a tontorron. En Javi Calvo, que ja...

En aquella sèrie, com et deia, va fer militància des del seu personatge, Eren Fehr, que era un noi homosexual. Contextualitzem aquesta sèrie fa 15 anys, eh? Mm-hmm. O 20. Sí. I, evidentment, la cosa no estava...

0: ¿La gripe? ¿Estás en todos los lados?
1: Por lo menos estoy donde me corresponde. ¿O es que tú con el rollito gay crees que puedes entrar en todas partes?
0: Mira, Fer, tú ni puto casa está. Vámonos.
1: ¿Podemos hablar?
0: Pues tú verás.
2: Dime.
1: O sea, que te molo besar a mi novio. Venga, a mí puedes decírmelo. Te sigue gustando Julito.
2: Mira, mejor vamos a hablar esto en otro momento, ¿vale?
1: Mira, maricón de mierda.
3: Ojo.
1: Como te vuelves a acercar a mi novio, voy a tener una charla con mi hermano que lo vas a flipar.
0: Estaba Fer hablando con la novia de Julio. ¿Con esta? Sí, con esta. ¿Qué hablar?
4: ¡Zorra!
3: És que li ha escupit a la cara.
5: Mare meva.
3: Li ha escupit a la cara aquesta noia, que es veu que estava una mica enfadada perquè en Javi Calvo, en Fer, li agradava el seu nòvio. I s'ho cobrava així, amb una escupita a la cara. Bé, Javier Calvo, Javier Ambrosi es van conèixer i a partir d'aquí van començar a crear junts. El primer projecte va ser un musical. Es deia La Llamada i el van estrenar al Teatre L'Ara de Madrid, no? Però no a l'escenari del teatre, no. Els hi van deixar el vestíbul. Diu, si voleu fer aquí, si voleu fer-lo aquí, feu-lo.
5: Que fort.
3: El mateix vestíbul en el que Almodóvar va rodar una escena de La Ley del Deseo, per cert, ara ho escoltarem. Però allà van començar el tràiler, allà van començar l'inici, sí, és el tràiler d'una cosa que després es va convertir en obra de teatre, en escenari real, i en pel·lícula, és La Llamada.
6: No me he parado a pensar que tal vez esto es solo la llamada.
7: Las niñas se van a escapar esta noche.
8: Ay, madre, hoy de nuevo.
9: Quiero pedir un taxi, tía. Me pregunta a la calle. ¿Qué le digo? ¿El bosque?
10: Ay, de verdad. El tercer mundo.
9: ¡Le como la cara, señor!
3: Una història sobre una dona que vol ser monja, que té la llamada de ser monja, i una història de reggaeton, de festa, de campament d'estiu. Allò es va convertir en una sensació, David. Aquella obra de teatre que va començar en un vestíbul es va convertir en una sensació. El musical, que és un musical, explica la història de la Maria, una adolescent que rep la visita de Déu mentre participa en un campament d'estiu de monges.
5: Bueno,
3: es va convertir en una peça de culte i el punt de partida del seu univers creatiu.
5: Exacte.
3: I el 2017 van fer aquesta adaptació cinematogràfica de la qual estem escoltant el tràiler.
11: Bernarda, que veu a Dios.
9: ¡Dios nuestro señor!
12: Pues, ¿qué va a ser si no?
11: Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
3: Es que baixa Déu i li canta cançons.
5: És bonic, això.
7: Te cuento un secreto. Es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
3: Per crear això, David, has d'estar una mica boig, eh?
5: Sí, però bueno, és el que diem de la genialitat, no? Se t'ha d'acudir el que no se li ha acudit a ningú altre, i això és així, eh?
3: La genialitat va arribar el dia que aquests dos homes van crear, per mi, el millor que han fet.
5: Sí.
3: Crear un personatge que és un personatge que tots podem conèixer, que tots identifiquem amb algú d'una època i d'un país, vingut a menys i en situació de crisi. El 2016, fa 10 anys, los Javis van crear Paquita Salas.

0: de representada, i al final la sèrie acaba amb unes trames divertidíssimes que s'han convertit en sèrie culta perquè és una sèrie de memes. Jo crec que han aconseguit amb una sèrie fer 500 memes per capítol.
1: I el món de les xarxes socials i de tot això es tracta d'una manera tan meravellosa dels influencers i els trending topics i tot això.
0: Precisament, a Paquita Salas, on també hi ha missatges de militància LGTBIQ+, mira, hi ha una escena, David, que Belén Cuesta, que fa diguéssim d'assistent de Paquita Salas, li diu, la truquen de la sèrie El secreto de Puente Viejo. Mm-hmm. Li diu, Paquita, que David les gusta mucho porque se sube de pluma. Y ella diu, que se le sube de pluma. ¿Qué hago? La bajo, la pluma. Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. Toda la historia. ¿No puede haber un maricón en Puente Viejo? Pues ese es el secreto. En fi, ella, Paquita Salas, los Javis, van fer una crítica també bastant ben afinada cap als influencers allà, a Paquita Salas, quan una de les seves representades, que ja no tenia papers a les sèries, li diuen, oye, ¿por qué no coges marcas de lo que tienes por casa y lo vas anunciando?
2: Estamos utilizando una táctica que nos ha enseñado Noemí. Vamos por la casa, ¿no?, captando marcas que tenemos aquí y nos inventamos colaboraciones que no existen para hacerlo.
3: Es el gancho, el cebo de toda la vida que llevaba el trilero. ¿Dónde está la bolita? O sea, yo recuerdo, yo he tenido un tío trilero. Y el día que no hay clientes, todo es falso. Es un día de pérdida porque tiene, yo lo sé, tienes que pagar al cebo.
2: Y bueno, yo también conozco mucho esta táctica porque en el mundo del cine la hemos usado mucho tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, yo para Carne Trémula de Pedro Almodóvar, pues yo propuse a Alberto Rabal. Enseguida les dije que había que decidir rápido porque estaba interesado en llamarle a Amenábar. Fue decir eso y la llamada. No sigue actuando Alberto, ¿no?
3: No conozco, yo estoy
2: hijo de Paco Rabal.
3: Conocí a Teresa en un bar que yo estuve trabajando. Yo no trabajaba en el bar. Yo trabajaba en un local al lado del bar y íbamos todas al bar Lemon. Y yo iba mucho a desayunar ahí.
0: M'encanta la crítica aquesta als influencers des de Paquita Salas. Els Javis que van seguir creant i creant. Després, jo crec que el punt d'inflexió és Paquita Salas. Mm-hmm. És a dir, quan creem Paquita Salas, que és una sèrie que es comença a emetre a Fluxer, una plataforma de Transmedia, va convertir en A3Player Premium, però abans es deia així. Mm. I després, ja gràcies a aquesta casa, gràcies a la seva ja solvència, diguéssim, econòmica també, van crear una sèrie també que seguia fent militància, Veneno.
4: Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la Veneno.
0: Aquí recreaban Pepe Navarro.
5: Que mi nombre no es Veneno, es un apodo.
0: I la història de Cristina Ortiz, la Veneno, a l'Espanya dels 90. Aquesta sèrie la van crear el 2020 Javier Calvo i Javier Ambrosi per a 3Player, basada en la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, que és una de les principals figures dels 90. A la televisió dels 90, la Veneno sortia cada dia, dia sí, dia també. És una sèrie inspirada en la biografia escrita per Valeria Vegas, que recuperava la vida de Cristina Ortiz i també retratava la realitat de molts personatges trans durant les dècades dels 80, dels 90 i dels primers anys del segle XXI. Va ser un gran èxit de crítica i de públic i va consolidar aquesta parella, los Javis, com una de les parelles creatives més importants de la història d'aquest país.
6: Ahora vaya a ver lo que era la bomba de España.
7: ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
8: Que yo que soy un semáforo, mi arma. De sultana, de mora, de india,
9: como la Pocahontas.
0: És que, clar, recrear la Veneno ja em sembla de dir, a veure, com el teu cervell pensa que pot haver-hi una actriu que recreï la Veneno? I ho va fer. Ho van fer i ho van aconseguir en una sèrie que també va causar sensació. Després d'aquesta sèrie van venir Cardo, que a través de la seva productora, primer Suma Latina, després Suma Content, van impulsar aquesta sèrie creada per Anna Rujas i Clàudia Costa Freda, i ells també van fer de productors executius d'aquesta sèrie. Després La Messias, amb Carmen Machi, que van estrenar el 2023 a Movistar Plus. És el seu projecte més ambiciós i personal i narra la història d'una família marcada pel fanatisme religiós, els traumes de la infància, la culpa i la necessitat de trobar una forma de salvació. Fixa, la religió i el món LGTBIQ+, que s'entrecreuen a totes les històries de Los Javis. Històries que desemboquen ara, aquest 2026, en una pel·lícula que no està deixant ningú indiferent, David. Jo estic veient aquests dies els informatius a la televisió i cada vegada que veig una peça de La Bola Negra, que així es titula la pel·lícula que han creat, veig gent sortint del cinema sense paraules, gent que diu, vaig escoltar l'altre dia, vaig estar 25 minuts sense poder articular cap paraula amb ningú. En fi, la gent es queda impactada amb

0: aquesta creació de los Javis, La bola negra.
1: Bola negra.
2: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
3: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh?
4: Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
5: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
2: Hola. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
6: Sí, eso es La bola negra. There are only four pages that exist from this play.
7: Tú tienes que ser quien tienes que ser.
0: Aquesta, mira, no, que m'emociona això. Tu tienes que ser quien tienes que ser. Mm-hmm. Aquest 2026 han estrenat aquesta pel·lícula, La bola negra, escrita i dirigida conjuntament amb Alberto Conejero. La pel·lícula connecta tres èpoques diferents i diferents històries d'homes homosexuals amb la memòria de Federico García Lorca, la guerra civil, la repressió i la identitat com a principals eixos. El repartiment inclou, entre d'altres, Guitarrica de la Fuente, Miquel Bernardó, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close. Imagina't, aquí els han unit a tot això en una pel·lícula.
8: Sí, sí, sí. Sí.
0: Aquesta cinta, arribar als cinemes, a la gent li està impactant moltíssim, però és que abans que s'estrenés als cinemes ja es va veure en el Festival de Cannes, on van triomfar los Javis,
8: sí, sí.
0: I Televisió Espanyola ho va explicar així al seu telediari.
9: Vemos esta imagen, la de los Javis triunfando en el Festival de Cannes, y decimos...
10: Javier Ambrosian, Javier Calvo...
9: ¡Qué lejos han llegado! Y como todas las historias en las que se llega lejos, esta también tiene un principio.
11: Ese premio a la mejor dirección empezó a forjarse a unos 1.200 kilómetros de Cannes. El rastro artístico de los Javis nos trae a este punto de Madrid, el Teatro Lara, donde empezaron como pareja profesional, lejos de los focos y del glamour de los festivales de cine de primer nivel.
9: De hecho, aquel origen ni siquiera lo encontramos en la sala principal del teatro, sino aquí, en el vestíbulo, el lugar que hace 13 años les dejaron para un montaje primigenio de un musical al que titularon... La llamada. Cuando pudieron llevarlo a un escenario, escuchen lo que nos dijeron.
12: Sobre todo habla de cuando tú tienes claro lo que quieres hacer en la vida y enseña que lo que tienes que hacer para llegar a eso no es hacer lo que te digan los demás, sino hacerlo como tú quieres.
9: Pues haciéndolo como ellos querían, consiguieron llevar su obra al cine. La llamada. Paquita Salas, Veneno, La Mesías, ahora La bola negra. Todos y cada uno de estos trabajos marcados por su compromiso
13: The LGBT people that came before us.
9: Con la comunidad LGTBIQ+, cada poco repiten que Pedro Almodóvar es su mentor. Él consiguió el mismo premio en el 99. Por todo sobre mi madre. Y tenemos otro hilo de unión entre maestro y alumnos. Fíjense en esta escena de La ley del deseo. Sí, Almodóvar la rodó en el mismo vestíbulo, el del Teatro Lara, en el que años después empezaron los Javis. ¿Quién les iba a decir entonces que aquella era la llamada?
12: Muchísimas gracias.
9: Para algo más grande. Hoy he sentido la
8: llamada. Que xulo, no? Molt bé, molt bé. Bueno, i que poden fer història, perquè es diu que poden fer moltes nominacions, no només a pel·lícula internacional, sinó a moltíssimes categories dels Oscars. Per tant, bueno, més enllà de la pròpia pel·lícula i més enllà de
0: la pròpia història, sí,
8: de
0: sí.
8: La pròpia història, doncs el que faran és posar en el mapa la creativitat, no? I la bona feina, no? I el saber fer que tenim aquí, a la nostra indústria.
0: Jo crec que la importància de los Javis, a part de la seva creació, m'estic emocionant, David, perquè estic recordant el moment... Perdó.
8: Sí, sí, sí.
0: Estic recordant el moment en el programa de la Cayetana Guillén Cuervo a la 2. Dies de Cine es deia, aquell programa?
8: Sí, sí.
0: Dies de Cine era el de... Versió espanyola, perdó.
8: Versió espanyola.
0: Versió espanyola. Allà parlaven amb los Javis,
8: sí.
0: I parlaven de la seva militància i de la seva creació des d'aquesta militància. I deia Javier Ambrosi, deia, les persones LGTBI, amb sort, comencem a viure quan tenim 20 anys.
8: Mm-hmm.
0: Abans no existim.
8: Clar.
0: No existeix la nostra sexualitat, l'hem d'amagar, l'hem de maquillar la nostra vida, i amb sort, hi ha alguns que ni amb 20 anys poden fer això. I m'emociona molt escoltar aquelles paraules.
8: Mm-hmm.
0: Javier Ambrosi i Javier Calvo han creat un univers, jo crec, que diferent, com va fer el Modo Verde en el seu dia, no?
8: Mm-hmm.
0: És únic, no l'ha fet ningú més. I a més, crec que fa una cosa molt interessant, que és... retratar personatges perdedors.
8: Mm-hmm.
0: No?
8: Sí, sí, sí.
0: La Veneno, Paquita Salas, són personatges que són el perdedor de la història.
8: Sí,
0: sempre.
8: Sí, sí.
0: Personatges marginals, que estan vinguts a menys, que no, la vida no els va bé, no?
8: Això em recorda una mica també el The Office original, el britànic,
0: sí.
8: que verdaderament allà el que fa Rick Gervais és retratar un perdedor, un mindundi, un mediocre total, però sí, ho fa amb tanta gràcia.

0: que t'ho acabes passant molt bé, no? Per això jo crec que... És que a mi m'agrada més l'essència de The Office britànica que, sí, que l'americana, que és més hi-hi, ha-ha, no? La britànica és molt més punyent i crec que van molt en aquesta línia i és molt interessant. Ha d'haver de tot, clar que
1: sí. I ara es fa una cosa molt bé a Los Javis, que és... no he vist La Bola Negra, encara, però és unir l'humor i el melodrama. Allò, humor i drama a la vegada, no? Perquè Petites Sales té coses d'humor, té coses que et fan plorar, coses que et fan riure moltíssim, sí, la majoria et fan riure. Vull dir, i La Llamada també és una cosa molt, molt bonica.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo espero que els hi vagi molt bé. Espero que tinguin molta sort. Són dos ments creatives úniques que tenim en aquest país. Ens hem de felicitar per això, sí, David, sí, perquè poques vegades passa la història que podem sobreviure personatges així. No sé si d'aquí un segle o d'aquí 90 anys, algú parlarà de Los Javis com aquells creadors que al segle XXI van fer coses interessants, com recordar aquells del segle XX, com Federico García Lorca, que segueix viu.
0: Fantàstic. Doncs totalment, totalment. Cal reflexar les històries, totes les històries,
1: sí, sí,
0: i que al final doncs, tu tinguis l'opció d'anar veient i d'indagant en personatges, en vivències, en històries i en realitats, que hi ha moltes realitats al mateix temps.
1: Estic molt emocionat, David, però em sembla molt al·lucinant que 90 anys després que t'afusellin, que assassinessin García Lorca, si ell sabés que estem parlant d'ell avui... al·lucinaria.
0: Però totalment.
1: Sí, sí. I que són pel·lícules sobre ell, clar.
0: Sí, sí. No, no, i des de quin punt de vista es pot veure, no? Tan diferent, és a dir, no només és que es parli amb ell, sinó que...
1: Passa una cosa amb Lorca, que fins i tot perquè se'l podríem definir com un poeta progressista, no?, d'esquerres, o com el que tu vulguis. Jo crec que hi ha una cosa aquí en aquest país que és transversal. Lorca no... Ningú va contra Lorca. Crec que no.
0: Doncs és bon moment també per reivindicar, sobretot al final, l'obra. Jo crec que les obres és el que és important.
1: Nosaltres que seran, la vida sigui igual. Això és el que cantava el Julio Iglesias, les obres que...
0: Sí, exactament. I, doncs, mira, parafrasejant Julio Iglesias, que sempre és molt bona manera de finalitzar la secció, acabem avui el programa. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana. Cuida't molt.
1: Adéu-siau, adéu.

0: te han metido ahí un primer plano de Brad Pitt, que no, no es lo del cartel de Fórmula 1, ¿os acordáis? La de F1, que suscitó muchos comentarios de si aquello estaba retocado o no, porque él era con el mono medio bajado de piloto y, bueno, aparte de los músculos, bueno, se marcaba todo mucho y eso suscitó muchos comentarios. Aquí es simplemente retrato, pero menudo retrato. Te lo pones en casa y tienes a Brad Pitt mirándote todo el día.
1: Bueno, ja és això, que hi ha gent que ja es compraria el de Xansis. Doncs el segon lloc va ser per la reestrena o l'estrena d'aquesta nova versió de Avengers Endgame Encore.
0: Fíjate que esto lo dijiste tú la semana pasada. Es que tú eres muy buen analista de taquilla, David.
1: Pronosticador bastante aceptable, eso,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo realmente pensé, bueno, esto pues por eso que comentamos, ¿no? Que los propios artífices de esta continuación, vamos, continuación de esta nueva aportación que van a estrenar en Navidades, advirtieron que, bueno, que convenía verla para tenerlo todo como un poco más fresco. Pero bueno, yo lo entendí como un movimiento de marketing sin más ni más, y pensé, a ver, tampoco se llevará a mucha gente y tal. Y tú ya dijiste, esto va a estar entre las más vistas y tal. Y fíjate, en el número 2 de taquilla.
1: Milio, o sea, y Mitch. Milio
0: por
1: y
0: encima
1: Mitch.
0: De Brad Pitt, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Milió i mig, 172.000 espectadors. Poca broma.
0: Que barbaritat.
1: Però és que la bola negra, només en el cap de setmana, jo em vaig llançar a la piscina i vaig dir 4 milions o 3 milions i mig, i em vaig quedar curt, perquè només en el cap de setmana va fer 4 milions 800.000 la bola negra.
0: Una pel·lícula espanyola, eh?
1: Sí, sí. Només en cap de setmana 634.000 persones. Però és que el dimarts, per exemple, el dia sènior,
0: sí,
1: el martes sènior, com ja se'l coneix, va fer 1.160.000 la bola negra.
0: Ostres!
1: El dimarts, tenint en compte que més són entrades que, vulguis o no, són més econòmiques. Perquè són...
0: No, no, vulguis o no, no, són molt més econòmiques. Me parece que les dejan la entrada como a 2,50 o 3 euros, O sea, viene a ser una tercera parte de una entrada normal o algo menos. Con lo cual es espectacular. Eso quiere decir que fueron muchísimos más espectadores para hacer esa recaudación.
1: El dimarts ja duia 6,7 milions d'euros i el dimecres crec recordar que vaig veure que ja estava sobre els 8 milions.
0: Qué barbaridad.
1: Per tant, estem parlant d'un fenomen... Parlem de pel·lícules, ja m'enteneu, codo, codo, guiño, guiño, pel·lícules espanyoles, pel·lícules de veritat, pel·lícules ben fetes, és la més vista. Després hi ha una altra cosa, que ja en parlarem un altre dia amb calma, entre cometes, Pablo, no li va sentar molt bé les coses que vam dir de Torrente. No.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí. Diguem-ne que ens té bloquejats a Twitter. I està ahí poder leer, per tant no en farem més publicitat. Així que parlarem de cinema de veritat, com és la bola negra. Espectacular les dades que han fet, ens alegrem moltíssim, i del que m'ha arribat aquesta setmana segueix en la línia de les previsions, que estaria nominada millor pel·lícula, millors directors, millor guió adaptat en els Oscars. La que està més complicada de nominació és la de Penélope, que no està entre les 5 favorites, però que estaria ja com a possible, no? Però totes les demés estan més que confirmades, i l'estrena, diguem, als Estats Units a nivell de streaming, perquè ja s'estrenava directament a streaming, ha estat un èxit sense precedents. Per tant, no és allò que digui, bueno, no, no, l'estan veient allà. Per tant, això és el que, al marge de que sigui una gran pel·lícula, és el que fa que verdaderament la coneguin. I que la coneguin és la que fa que estigui a les llistes. Així que, segur, després els guanyin o no, ja és un èxit, incontestable.
0: Sí, yo es espectacular. Ya se veía venir, porque lo del fin de semana pasado fue, bueno, situaciones de estas que no se daban desde que estrenaban algunas películas.